0: Radio Arrels, a Vivès, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Ensinyà, 95. Mama.

racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis, sense més.

Jean Fuster, Vicent Andrés Estellés, Ovidi Montllor, Maria Mercè Marçal, Guillem de Fat, Lluís Maria Xirinacs,

0: puc fer-hi més.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

Truco als teus ullets, Laia, em vols obrir? Laia, fes nom, nom, nineta dels colors. Laia, fes

te fa el piano lluent del temps que se'n va. Laia, fes nom-nom, nineta dels colors. Laia, fes nom-nom, que s'està ponent el sol.

Tot caminant vora ribera, un pui explica el canyissà. Se cal sempre posar enrere per espiar l'aigua baixar. La canya li diu fulles blanques quan bufa un vent molt secaner. Fresca, fresca són les meves anques i tu tenes el cap fet malbé. Fresca són les meves anques

Passat la cantonada, sou uns crits, veiem que no ho sé. Són quatre que fan la trucada, dos olius, un pi i un garrofer. Vine a mi, diu el pi en garrofa, no té res, es passa té callat. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as.

Més seriós, més nobles al roure, de conversa amb un abricoter, que s'explica com s'ha de fer coure, l'un així l'altre potser, potser. L'abricot és per fer confitura, i el teu gla me vols dir el que em fas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio
2: Arrels. Ràdio
1: Arrels.
3: Bon dia. Una situació semblant als dies precedents, amb al matí l'influència de l'anticicló de les Açores i, doncs, un temps assolellat. Però a la tarda ens arriba una pertorbació des de la península ibèrica que taparà el cel i ens pot donar uns ruixats tempestuosos a qualsevol punt de la nostra geografia. S'hauria de calmar quan començarà a fer fosc. Al cap, si la mínima és de 2 graus, a la plana estem cap als 13 o 14 graus. Per les màximes, 14 a Riutort, a Sallagosa i a Canavelles, 20 a Prada, 21 a Corbera, 20 a Torderes, 22 a Pià, 19 a Portvendres i Morellàs, 16 a La Manera. Com es presenta demà una bossa d'aire fred, no cal preveure una pujada de temperatura els propers dies. Avui Sant Aquiles i Sant Pancràs. Si no plou per Sant Pancràs ni per Sant Urdí, molt raïm i molt vi. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i de l'Infermer.
2: Ràdio Arrels, a Sureda, 95.
4: L'hora, 100% en català.
0: A Ràdio Arrels.

Si amatent, quadrat i ferreny, trepitges fort el teu terreny. Si cada ull teu és un padreny que expressa rauxa contraseny, si com un gran vent caribeny la vida t'empeny i t'empeny, sense que t'aturin crit ni reny, ni aquell viarany que s'estreny, o el verger que es torna areny. Si has lluitat contra el desdeny des que deixares el preny, potser et dius Jaume Quadreny.

tant, de tant de reny, tanta immundícia i tant desdeny. El cor dolgut fet un pedreny, sentint que el marge se t'estreny, veient que el quadre de terreny sota els teus peus és un areny. I guiant la rauxa que t'empeny, fas enrere el camí del parell. Potser et dius Jaume Quadreny.

passen segles amunt. Has de saber tu, el foraster, que cal deixar rajar la mel que fa cantar les tradicions. Cada país té el seu cant, cada país la seva veu, cada país té el seu sant, cada

viure, viu-la, xaval.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
2: Qui perd la llengua perd la identitat. Us hi heu fixat? Com el que semblaria ser el mateix mot pot ser, segons com, masculí o femení i canviar de sentit? M'explico. Mireu, per exemple, pols. Si parleu de la pols, l'haureu de treure amb l'aspiradora, sobretot si sou al·lèrgic. També podeu parlar de xocolata en pols o de llet en pols. En canvi, el pols, el masculí, marca els batecs del cor. Podeu tenir el pols accelerat si correu. I el sentiu a la caròtida, al canell o a les temples. A veure, temple és un altre exemple. La temple, a prop de l'orella, amb una A final, i el temple, amb una E final, que és l'edifici dedicat a les pregàries i a la devoció. De la mateixa manera, direm el terra i la terra. La terra és el nostre planeta. El terra és el sol. El sol, pas el sol. Quan caminem, trepitgem el terra. I el terra pot ser de terra o de sorra, poc importa. Un altre exemple és el llum i la llum. La llum és el fenomen lluminós que produeix el sol o els fars de la botura, o l'espelma. I el llum és l'aparell que il·lumina. Abans de dormir, apaga el llum de la tauleta.
1: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
3: Radio Arrels, a tuí, 95.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, és dimarts 12 de maig, escolteu Ràdio Arrels. La Universitat de Perpinyà crearà un nou màster d'estudis catalans per substituir l'actual, que es tancarà a final de curs. L'anunci de la clausura del màster actual va provocar la indignació d'entitats de Catalunya Nord que van reclamar poder cursar estudis superiors en català. La universitat finalment ha anunciat l'obertura d'un nou màster, però el setembre del 2027. Hi haurà, doncs, un any de parèntesi en el qual només podran cursar el màster els alumnes que ara estan fent el primer curs. Joan Peitavia és director de l'Institut Franco-Català Transfronterer.
7: El màster d'Estudis Catalans i Transfronterer que coneixem ara i des de fa 4 anys, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat. Bé, el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta dels anys 2027 a 2032.
6: I canviem de tema perquè els habitants de Vilanova de la Ribera tenen fins aquest dissabte per votar en una consulta popular sobre si volen que aquesta vila continuï apagant l'enllumenat públic durant la nit. Des del 2023, aquest municipi del Riberal apaga la llum dels seus fanals entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Una mesura presa per reduir la contaminació lumínica i que fa estalviar entre 7 i 8.000 euros anuals a l'Ajuntament. Els detractors de la mesura denuncien que és un problema de seguretat i sobretot a l'hora de conduir de nit. El batlle ha anunciat que la consulta serà vinculant si supera el llindar del 35% de la participació. I anem cap al sud perquè avui comença la primera de les 17 jornades de vaga convocades a l'ensenyament a Catalunya. Els sindicats majoritaris surten al carrer per reclamar menys alumnes per aula, millores salarials i més recursos per la diversitat. Els ensenyants denuncien que se senten menys tinguts pel govern, després que la Generalitat pactés amb sindicats minoritaris un acord que consideren completament insuficient. La protesta a Catalunya no és aïllada, perquè al País Valencià els docents mantenen avui la vaga indefinida que ja va començar ahir, amb un seguiment que els sindicats qualifiquen d'històric. I en cultura, demà comencen a Pesillada de la Ribera les festes de l'Identicat, organitzades cada any per a Iranou de Baó. La primera nit de l'Identicat estarà dedicada a la poesia. Pere Figueres musicarà alguns poemes.
0: I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giné. I totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. Una mica més tard jo faré un concert de poetes d'aquí.
6: L'Identicat se celebrarà entre Pesillà i Baó.

0: pot donar uns ruixats tempestuosos a qualsevol punt de la nostra geografia. S'hauria de calmar quan començarà a fer fosc. Al cap, si la mínima és de 2 graus, a la plana estem cap als 13 o 14 graus. Per les màximes, 14 a Riutort, a Sallagosa i a Canavelles, 20 a Prada, 21 a Corbera, 20 a Torderes, 22 a Pià, 19 a Portvendres i Morellàs, 16 a La Manera. Com es presenta demà una bossa d'aire fred, no cal preveure una pujada de temperatura els propers dies. Avui Sant Aquiles i Sant Pancràs. Si no plou per Sant Pancràs ni per Sant Urdí, molt raïm i molt vi. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i de l'Infermer.
1: Radio Arers, a Salelles, 95.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Rosselló,
4: Vallespí,
3: Conflent,
4: Cerdanya,
3: Capcí i Fenolleda,
4: Ràdio Arrels.
2: Educació a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: La Universitat de Perpinyà mantindrà els estudis superiors de català amb el seu màster a partir del 2027 i amb un pla fins al 2032. Un màster que fins aquest any també oferia la universitat, però que el que hi havia fins aquest any acaba i hi havia el risc que doncs, la universitat no renovés aquests estudis. Per entendre una mica aquesta situació i aquesta notícia, tenim en línia el director de l'Institut Francocatalà de Transfrontària, el Joan Peitaví. Bon dia.
6: Bon dia, Miquel.
5: Ara explicava això, no? Que el màster que fins ara es fa, és a dir, el que ara hi ha alumnes matriculats, els alumnes que ara estan a primer, l'any que ve, evidentment, podran cursar segon, però l'any que ve no hi haurà curs de primer d'aquest màster.
6: Això mateix. És a dir, el màster d'Estudis Catalans i Transfrontària que coneixem ara i des de fa 4 anys, vull dir, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat, bé, cerca diners un poc a tot arreu i llavors, evidentment, se retroba aquesta possibilitat de tancar formacions que tenen pocs efectius. Ens toca a nosaltres això, però el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder, diguéssim, ser més atractius i a partir d'aquí mantenir una mena de reobertura, salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta, el pla de que seria dels anys 2027 a 2032, perquè el màster és el pivot, és l'eix principal del que és la universitat. Tot descansa sobre la recerca, encara que no sembli, però no són pas únicament estudiants que se'n van a rebre una formació inicial, una cosa així. La universitat és la recerca i ha de produir recerca i és això que genera justament el progrés científic.
5: Clar, com és que la Universitat de Perpinyà decideix de dir aquest màster no ens sorpreu a compte el que sigui, el tanquem pel curs 26-27, però n'obrim un de molt semblant al 27-28. Com s'explica aquesta decisió? De l'any que ve no, però el d'aquí 2 anys sí.
6: Sí, per això que et deia de les decisions de pressupostàries, de les polítiques que s'han de fer i pel fet que nosaltres hem fet una proposta també concertada i també a petició de la universitat per fer que la nostra oferta sigui més atractiva, de manera a fer entrar més gent, en particular mutualitzant tota una sèrie d'assignatures, és a dir, de continguts, de classes, si vols, amb altres persones i altres formacions de la universitat, com ara l'Institut d'Administració i Empreses, que l'IAE, aquí que tenim al costat, i que ells també s'aprofiten del que és la nostra formació per fer dins del seu màster classes, i això es fa reduir costos i crea una nova dinàmica d'atractivitat. Si vols, la nova maqueta, el nou pla d'estudi és un nou màster d'Estudis Catalans. Evidentment que no perd pas l'essència del que és

0: la filologia, del que és la cultura, del que és la història, del que és la gramàtica, és que és la llengua, del que són bàsicament allò que entén la gent dels estudis catalans. Però la realitat és que també ens hem volgut adaptar a noves realitats de que són la voluntat de trobar gent en particular que sigui que tingui competències en el marc dels estudis transfronterers, de totes aquestes administracions, dels estudis europeus que permeten tenir coneixements de programes europeus, etc, etc, que puguin treballar amb administracions. I doncs, clar, intentem de ser també una mica més tècnics que no pas en el pla que tenim i en el programa que tenim actualment, que ho era menys. Això tot s'ha de dir, vull dir, no tothom té les culpes ni d'un costat ni de l'altre amb aquesta negociació que s'ha portat fins ara, aquests dos o tres mesos que acaben de passar.
1: Doncs aleshores aquest màster que començarà el 2027 és un pla del 2027 al 32. Això vol dir que entenc que ja no hi ha cap perill, diguem, de que el vulguin treure, si més no, fins al 32.
0: No, clar, és a dir que nosaltres hem rebut una informació oficial que emanava de la presidència de la Universitat de Perpinyà. I després que hagin discutit amb molta gent també, perquè molta gent, i aquí públicament haig de donar les gràcies a tothom qui des del món polític, des del món associatiu, ha portat la seva contribució a que hi hagi aquest resultat, però és veritat que al final la presidència ha decidit, com diuen, de fer un arbitratge a favor de la creació. Així s'ha de dir, és una obertura, una creació d'aquest nou màster, i això, evidentment, s'assegura per al període 2027-2032. Això sí, i en aquest cas no hi ha tancament. Llavors, evidentment, si per desgràcia eterna i divina no tinguéssim cap estudiant, evidentment, això no s'obriria i s'acabaria per tancar, perquè el fet és tancar, un fet és tancar i un fet és no obrir. El títol, ell estarà a la llista, al catàleg, que es diu a nivell de la universitat, de l'oferta de les formacions de la Universitat de Perpinyà. Això sí, a partir del 2027 tindrem aquest forat, diguéssim, gairebé, o se podria interpretar en tot cas com un forat, pel curs universitari 26-27. Però ja dic a la gent, escolta, animeu-vos per d'aquí a un any, per la primavera vinent, ja que s'acaba gairebé la nostra, no? A veure, siguem positius, siguem optimistes per d'aquí a un any.
1: Doncs queda clar que el màster de català que es fa a la Universitat de Perpinyà, que de fet és l'estudi universitari de català doncs, més alt que es fa a l'estat francès,
0: Sí, sí,
1: d'un
0: sí.
1: nivell més alt que es fa a l'estat francès, aquest màster de català acaba com el coneixíem fins ara, això ja ho sabíem fa uns mesos. L'any que ve es podrà cursar segon els que enguany han fet primer i ja d'aquí
0: Sí,
1: dos
0: sí, sí.
1: anys es podrà iniciar doncs, el curs
0: Sí,
1: de
0: sí, sí.
1: primer d'un nou màster amb alguns canvis. Ens ho estàs
0: Sí, que la
1: explicant...
0: fe...
1: Digues, perdó.
0: Sí, que l'afegia, a més, que el que queda mantingut i el que queda obert és el màster d'ensenyament de català. Això, com que producte de la reforma que hi ha hagut, que fins ara es podia fer el màster d'ensenyament primària o secundària, el màster 2 a nivell del màster segon any, i que ara, amb la nova reforma, es farà a nivell de tercer any de llicenciatura. Aquest obre, de tota manera, qui serà el guanyador, podríem dir, de les places de les oposicions del CAPES de català. Ell entra a màster, i entra a màster, que se'n diu M2E, a dia d'avui M2E, és conegut així amb la nova reforma. Això era obert ja, cosa que vol dir que també, evidentment, d'aquí un any, coses seran mutualitzades. Evidentment, quan fas una classe de llengua o de gramàtica, el que sigui, pel màster d'ensenyament, la mutualitzes amb el màster d'estudis catalans. Tan fàcil, perquè això, evidentment, no es crea pas un màster ex nihilo, es mutualitzen moltes coses. Quan fas una classe de literatura serveix per un diploma i serveix per un altre, molt sovint. Per això ho deia, per exemple, que mutualitzarem coses amb la gent de l'Institut d'Estudis d'Administració i Empreses pel que fa a polítiques transfrontereres o programes transfronterers. Això és el gran avantatge. Per això també defensàvem nosaltres al començament que podíem reduir costos per tenir la possibilitat de mutualitzar moltes classes.
1: Clar.
0: En realitat, tots els diplomes fan 400 hores, però en realitat els tres diplomes no fan pas 400 hores multiplicat per tres diplomes, perquè hi ha moltes coses que són mutualitzades i mutualitzables, m'entens? Doncs el màster de català d'ensenyament continua, segueix la seva vida amb un altre nom, perquè hi ha hagut una reforma estatal, però evidentment que la gent que vol fer de mestre d'escola i que vol fer de professor secundària pot venir a matricular-se per el màster d'ensenyament sense cap problema.
1: I si un alumne volia cursar el màster de català, però ara hauria de fer primer curs de màster, li recomanaríeu com apuntar-se al de professorat i després canviar a segon, o com ho ha de fer això?
0: És la cosa més fàcil a dia d'avui. És evident que també tenim aquest poc efectiu ara de màster i que se continuava, perquè hem tingut una baixada de població estudiantil, per dir-ho així, de demografia estudiantil a nivell de la llicenciatura fa 2 o 3 anys, i clar, això arriba al màster a dia d'avui. Doncs, evidentment, els efectius són baixos. Doncs, una persona, que avui te dic són poques, que tindrà la llicenciatura enguany, que vulgui entrar a màster, per no perdre's l'any, la facilitat que li oferirem és arreglar-li, d'alguna manera, els estudis en el marc del màster d'ensenyament. Això que queda clar, vull dir, ja hem respost en aquesta direcció a prop dels estudiants que ens ho han demanat, o gent que t'escriu des de fora. Això sí, és a dir que hi ha un any que d'alguna manera serà embastardit aquí, però hi ha possibilitat de continuar fent en el marc d'un màster, diem, coses en català i coses de català a la Universitat de Perpinyà i a l'IFCT.
1: Queda clar, doncs, directora de l'IFCT, Joan Paitavi, moltes gràcies per atendre'ens.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
1: El 12 de maig del 2004, Andorra s'estrena al Festival d'Eurovisió amb Marta Roura i el tema Jugarem a estimar-nos, composat per Jofre Bardagí. Marta Roura i Besolí va néixer a Andorra la Vella el gener del 1981. Va presentar-se i va ser escollida el 20 de desembre del 2003 a representar Andorra per primera vegada al concurs Eurovisió. Era en el marc del programa Eurocasting d'Andorra Televisió. També es va poder veure per TV3. A la primavera del 2004, Marta Roura va interpretar aquesta cançó del Jofre Bardagí. Va ser a Istanbul durant la semifinal del concurs, que no va aconseguir classificar-se per la final. Escoltem, doncs, Jugarem a estimar-nos, la primera cançó en català del concurs d'Eurovisió, representant Andorra, la veu de Marta Roura.
2: Tinc a tu patat els dos a veure.

0: Fins aquí, jugarem a estimar-nos amb la veu de Marta Roura.
1: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
2: Era més bonic el meu país. Des del 1981, Radio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. Aquests dies estem escoltant la veu de Jan Rus, fill de Parada, i va néixer el 1908. Serà un home polític de dimensió internacional. Militant socialista anticolonialista, va ser assessor del president senegalès Leopold Sédar Senghor, va escriure sobre el Tercer Món, va fer un llibre sobre el president de Tunísia, Habib Bourguiba, i els darrers anys de la seva vida va escriure i treballar per la catalanitat. Va ser president d'honor de la Unió per la Regió Catalana. L'escoltarem justament en un acte de l'URC, amb veu cansada, donant les gràcies per la solidaritat rebuda després de la seva malaltia.
3: És un estat força sensibilitzat. Prendent la meva darrera malaltia, que era la més dolenta, la més dejosa, per la solidaritat que bus especialment l'Unió de la Regió Catalana i especialment els que són aquí m'han manifestat, perquè per jo era quelcom de molt important. I al mateix temps que la vostra, que la nostra Unió, la mena de la mateixa solidaritat m'ha estat manifestat per la gent del Tiers-Món, en particular Tunísia, Marroc, Senegal, en els altres països. Estambul ha tingut un ambient quelcos així i darrerament m'ha convidat a anar a Tunísia 25 dies per me reposar. Ells han fet una sola excepció, com avui, per anar a parlar dins d'una reunió que parlava, creu, el tour de qüestió del 52è aniversari del diari del Bourguiba. Doncs faré de temps en temps una excepció per vos, per els catalans, per la nostra ideal de la regió catalana, de la catalanitat, dels dos costats dels Pirineus. M'excusi si no puc pas militar físicament com abans. Ara que vos som remerciat en català, la meu avi, que era una que portava una cofa, que era vestit de negre, que ha treballat tota la seva vida, que és mort a 4-25 anys, deia sempre, és el més fi que se t'han de dir en català. Doncs vos han dit el més fi en català la meva reconeixença. Tot el que tinc dins del cor, com pensi a vos, perquè per jo la meva darrera etapa de la meva vida és la lluita per la regió catalana, per l'autonomia catalana dins de la República Francesa i en solidaritat amb tots els països catalans.
2: Jan Rus, en un acte de l'URC, la Unió per la Regió Catalana, que es va celebrar a començaments dels anys 80, va morir el 1985, als 76 anys.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Una situació semblant als dies precedents, amb al matí l'influència de l'anticicló de les Açores i, doncs, un temps assolellat. Però a la tarda ens arriba una pertorbació des de la península ibèrica que taparà el cel i ens pot donar uns ruixats tempestuosos a qualsevol punt de la nostra geografia. S'hauria de calmar quan començarà a fer fosc. Al cap, si la mínima és de 2 graus, a la plana estem cap als 13 o 14 graus. Per les màximes, 14 a Riutort, a Sayagusa i a Canavelles, 20 a Prada, 21 a Corbera, 20 a Torderes, 22 a Pià, 19 a Portvendres i Morellàs, 16 a La Manera. Com es presenta demà una bossa d'aire fred, no cal preveure una pujada de temperatura els propers dies. Avui Sant Aquiles i Sant Pancràs. Si no plou per Sant Pancràs ni per Sant Urdí, molt raïm i molt vi. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i de l'Infermer.
3: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol, Camproví.
0: Albert Mallol, bon dia.
1: Bon dia, Enric.
0: L'altre dia vam parlar de la Vianer i com els usos són molt importants i molt nombrosos, hem decidit de parlar expressament dels usos avui.
1: Sí, això mateix. Així podríem tractar una mica més aquest tema, perquè aquesta planta, com que és una planta autòctona i evidentment doncs, que es pot trobar arreu del territori gairebé, convé. De fet, si mirem els autors que han publicat coses de botànica, que han recollit coneixement etnobotànic, ens ho diuen clarament, eh? En Conill mateix, que va treballar aquest segle passat i una mica l'altre, doncs ja ens diu que els fruits són excel·lents i que, a part d'això, molt nutritius i s'han fet servir. Encara ara, per exemple, les branques... I fins i tot la fusta, diríem que rebaixada, fent tires, utilitzada per fabricar o per fer cistells, cistelles, cèrcols de bota, que ara probablement no es passin, i altres coses. I, per exemple, una cosa curiosa que encara es fa servir ara són l'ús que en fan els saurins, que són les persones que practiquen la radioestèsia, per cercar sobretot aigua. També altres coses, per exemple, per descobrir mines, tresors amagats i altres coses. Bé, entraríem una mica en tot el tema de les creences, Hi ha persones que consideren que elles tenen aquesta capacitat de poder sentir les vibracions i poder determinar això. Fan servir les vares de Vallaner per això.
0: Ara, per la recerca d'aigua funciona bastant bé, no? Bé, no penso que és més enllà d'una creència.
1: Sí, bé, jo no voldria pas dir-ne res dolent, el meu pare en cercava i déu-n'hi-do el grau d'encert que tenia i fins i tot la fundària. De tota manera, hi ha persones que no hi creuen pas amb això. Bé, deixem-ho aquí.
0: Sí.
1: Deixem-ho aquí. És una pseudociència, es considera encara ara, malgrat considerar-se així, encara es practica. I després, per exemple, tenim alguna informació més, pas massa més, però, per exemple, en Didier Peiré ha recollit també usos, sobretot per fer cistells. I després també, per exemple, en Leutagui, que és aquest etnobotànic tan important que ha fet textos de referència que consulten pràcticament totes les persones que treballen al camp de l'etnobotànica, ho diu clarament, Menciona els Pirineus Orientals, on es conreava avellaners per vendre fruita. Llavors ja ens diu clarament que aquí era un dels llocs de l'estat francès que hi havia pas masses departaments que es feia, que realment era una planta estimada i utilitzada. Sí. D'altres territoris hi ha una informació gran. És extensíssim la quantitat d'usos que té aquesta planta. Però abans de parlar d'aquests usos, potser caldria que coneixéssim unes quantes coses que ens explica en Leutagui. I pas només d'ell, sinó d'antics treballs que han anat recollint en aquesta obra de referència.
0: Potser hi ha un context històric.
1: Sí, hi és. Per exemple, l'avellaner, els pobles neolítics el coneixien i la primera cosa que ens haurien de dir, i quan és això? Doncs entre 10.000 i 3.000 anys abans de Crist. Se pas si fa 10.000 anys que ho coneixien o no, Però pot ser 3.000, 4.000, sí, que és en el moment en què s'inicia l'agricultura i la ramaderia, és a dir, comencen tots aquests períodes de sedentarisme que ara hi estem tan ben instal·lats. Llavors hi ha un canvi en l'economia radical. Es comencen a domesticar animals, a domesticar plantes i es produeixen excedents i, per tant, es vol canviar els excedents d'unes coses per unes altres. Doncs bé, tornant a l'avellana, en aquests temps només hi havia dos fruits que es guardessin bé durant l'hivern. I en aquest cas eren les avellanes i les fages. És a dir, aquests fruits que venen del faig, que són, de fet, com petites castanyes.
0: Castanyes, sí.
1: Les castanyes i les nugues no n'hi havia pas. S'implanten més tard. Estem parlant en aquesta àrea on vivim nosaltres, eh? En les àrees on era natural això, probablement sí, seria l'est de la Mediterrània. Bé, la qual cosa vol dir la gran importància que ja tenia aquest fruit i les fages per l'alimentació en aquells temps. Si ens n'anem una mica més cap aquí, una mica abans de Jesucrist, és a dir, parlaríem Teofrast, 372-287 anys abans de Crist, l'esmenta l'avellaner. I Cató el Censor, que és una mica més pròxim al naixement de Crist, també. I aquest autor assenyala els avellaners de Praeneste i de Grècia entre els arbres importants per plantar als jardins de la ciutat. Llavors, en aquest moment, ja hi havia una consideració gran i bona per aquests arbres, pel motiu que fos. Molt probablement no només per ornament, que veurem més tard que es feien servir, probablement per el fruit, per les qualitats que tenia alimentàries i per la medicina. Llavors, si et sembla bé, ara parlem una mica de les parts, sí. Perquè es fa servir tot. Borrons, fulles, fruits, escorça, els plançons, la llenya i l'oli.
0: I l'oli.
1: Parlem una mica, pas profundament, però per donar quatre idees d'això. Per exemple, els borrons fan servir amb gemoteràpia. I en aquest cas, per exemple, el Liotagui ens comenta que sí, sí, que aquesta especialitat o manera de curar s'interessa per l'avellaner. I diu que és un agent antiescleròtic que restaura l'elasticitat del teixit pulmonar. Després hi ha un doctor, Teto, que diu que macerats amb glicerina els borrons, doncs és indicada contra l'esclerosi pulmonar i l'emfisema. Després hi ha altres autors que parlen doncs, que la gemoteràpia va bé per les inflamacions cròniques dels pulmons i de les malalties vasculars. També parlen d'altres malalties, eh? Parlen, per exemple, alleuja el mal d'orella, va bé per apaivagar, per fer baixar el mal de coll crònic, per les al·lèrgies, la febre del fenc, que és una cosa que moltes persones pateixen, i després que combinada amb altres plantes, per exemple, va bé per reforçar les propietats antiinflamatòries, diu quines, tampoc cal que entrem en una per una, i també per tractar, per exemple, malalties de pell, l'eczema, en aquest cas combinada amb vinya, vitis vinífera. I després també, en aquest cas, parlem dels borrons, doncs sortiran els aments, és a dir, les espigues masculines, tenen molt de pol·len. Aquest pol·len sí que és productor d'al·lèrgies a determinades persones, però, per exemple, s'ha fet servir amb infusió doncs, com a sudorífic.
0: Infusió, agafem les fulles?
1: No, fer una infusió del pol·len. Senzillament s'agafa això, es fa caure el pol·len, penso que és mitja culleradeta, de pol·len a tassa d'aigua ben calenta, ben remenat, i cap a dins, i fa suar. Llavors, pel que fa a fruits, també hi ha un munt d'informacions interessants, eh? Per exemple, Dioscòrides, en el capítol 142 del primer llibre de matèria mèdica, diu que les avellanes cremades amb les seves closques i triturades i barrejades amb greix de qualsevol animal o greix d'os, n'hi devia haver en aquesta època, doncs, i aplicades al cap, feia renéixer els cabells. Bé, pot ser no sé si seria d'interès actualment, sí. Potser sí. Eh? I, per exemple, també diu un altre investigador, diria que és en Foniker qui parla d'això, doncs que són recomanats per les persones que pateixen clorosi, una anèmia que és gairebé exclusivament del sexe femení, i persones que tenen la sang pobra. A part d'això, les avellanes, per exemple, és molt típic, la podem trobar en els supermercats en forma de llet, com una horchata, és a dir, amb aigua, sucre o bé res. Per tant, és interessant i comercialment no fa pas tants d'anys que n'hi ha, però antigament o més antigament ja es feia tot això a casa, molt probablement. Després, evidentment que els fruits es poden consumir frescos, secs, crus, torrats, se pot preparar dolços, xocolates, bescuits, galetes, pastissos, es poden posar a les sopes de verdures, a les amanides, preparar plats de peix, enfarcits, guisats i moltes i moltes coses més, no? Tornant una mica a la medicina, el suc de cloure, les closques de l'avellana, contra la retenció d'orina. Hi ha informacions que això s'ha fet. I el Foniker t'explica un cas que amb ell hi va passar per aguantar-se el pix. I una senyora li va preparar una decocció de les closques i va poder fer pipí i treure-ho tot. Llavors, és una experiència que ell relata, i en Foniker és la persona que va fer el Discord, és renovat, un especialista de primer ordre. I bé, també hi ha altres informacions, per exemple, que en medicina popular s'ha fet servir per evitar que els nins s'orinin al llit, és a dir, tot el contrari.
0: Tot el contrari,
1: probablement deu
0: sí.
1: ser una cosa de dosi, que sí. passa, de vegades sí, sí, les sí. coses varien la dosi, i per llargada del tractament no sé pas exactament. I bé, i també hi ha altres especialistes, per exemple, un altre Dixesne, que parla doncs, contra la pleurèsia, la pols de la closca d'avellana barrejada amb pols de corall i diluït amb aigua de carbonet o de roella.
0: Sí.
1: Llavors, una infinitat de coses. Albert Malló, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A Ràdio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
4: Cada dimarts a l'antena de Ràdio Arrels connectem amb en Joel Mané per parlar de l'actualitat del Conflent. Bon dia, Joel.
5: Bon dia.
4: I comencem, doncs, parlant d'una iniciativa d'una gent que van als pobles del Conflent per recuperar la memòria i que faran unes pel·lícules amb aquest treball.
5: Una associació que es diu LBDI, que és de Prada, que va de poble en poble, doncs, per la recuperació de la memòria. Ja havien fet una operació que es deia Memòria en imatges. I en aquest cop l'història serà més aviat l'història dels pobles. Despertem les memòries amb un heritatge cultural i de la vida de cada poble. Fa poc temps, doncs, van anar a fer una pel·lícula a Calià, a costat de Prada, doncs, fan parlar la gent i la gent explica la memòria del poble, els records de l'infància. Doncs, els pròxims pobles seran Fontpedrós i Mentet, també. És una bona iniciativa, ja han fet Soanyes, Torrinyà, Castell, Espirà de Conflent. Doncs felicitem aquesta gent per aquesta iniciativa de Despertem les memòries.
4: Una altra de les notícies del Conflent és que el Museu de la Mina d'Escaró ja té els seus horaris d'obertura de la temporada d'estiu.
5: Torna a ser obert el nostre petit museu i famós Museu de la Memòria. També tornem a parlar de memòria de la gent que treballaven allà dalt a les mines de ferro, doncs, i a les mines del Pla de Ganta. I doncs ja tenim les hores i els dies d'obertura. Fins al 15 de juny, doncs encara un mes, només serà obert els caps de setmana i els dies de festes, però en tenim molts, el mes de maig, de les 3 de la tarda fins a les 6 del vespre. Però després del 15 de juny fins al 15 de setembre, és a dir, ben bé tot l'estiu, serà obert cada dia excepte els dijous.
4: I també a Pi hi ha un homenatge a la República Espanyola que es fa cada any.
5: Tothom sap que hi ha molta gent que han vingut aquí per la retirada. Jo també, el meu padrí, ha vingut per Bromadama, de Lleida. Molts han passat també per Cervera o també per Prats de Molló, però també hi havia un camí d'aquesta muntanya nostra d'aquí de Pi. I doncs cada any hi ha petits fills d'aquesta gent de la retirada, de republicans que pugen cap a la muntanya, cap a dalt de la muntanya, i a la creu allà dalt i posen la bandera de la República Espanyola. És un homenatge cada any i és emocionant perquè ens recorda els nostres avis.
4: I hi ha una temporada també a l'hort de l'abadia de Sant Miquel de Cuixà que és molt curta, és la temporada de floració dels iris.
5: I que bonic, perquè hi ha molts colors, moltes categories diferents d'aquestes flors, i és un hort ben cuidat i ben boniquet al costat de la nostra famosa abadia de Sant Martí del Canigó. S'ha d'anar de pressa perquè aquestes flors són curtetes, és la temporada ara mateix.
4: Continuem amb una activitat per als amants de la fotografia, perquè a Rodés hi ha un concurs de fotos del poble mateix i les inscripcions s'acaben aviat.
5: S'acaben aquest divendres 15 de maig, i és ben bé una bona iniciativa per a la gent que els agrada fer fotos, i és un poble molt bonic, també, Rodès. I el tema serà, doncs, el poble de Rodès. Doncs, per a la gent que volen participar en aquest concurs de fotografies, encara tenen 4 dies.
4: I una bona notícia també a Orellà, perquè ja tornen a tenir aigua al rec.
5: En havíem parlat aquest hivern aquí mateix, a Ràdio Arrels, que totes les pluges que hem tingut després de la secada, les pluges també han fet molts problemes per tot arreu, i a Orellà s'han quedat sense aigua perquè hi havia una grossa caiguda de pedres, una caiguda de pedres que va tapar el rec que porta l'aigua fins al poble. I ara una bona notícia és que van fer obres, i felicitem la gent que van treballar perquè van treure les pedres i el rec no és... No té cap problema, funciona, doncs, i l'aigua pot tornar cap al poble.
4: I acabem, doncs, com sempre, amb unes quantes agendes, perquè el Casal del Conflent viatja cap a Camprodon aquest cap de setmana per parlar del projecte de telecabina de Vallter.
5: De Vallter i de Mentet. La gent d'aquí del Conflent, molts vigilen aquest projecte, i és per això que el Casal del Conflent organitza aquest dissabte 16 de maig un viatge, una taula rodona també al Casal veí de Camprodon, doncs, per parlar d'aquest projecte, una sessió d'informació també sobre aquest projecte. I doncs la gent que volen anar, el punt de trobada de la cita és el 7:45 del matí, 7:30, doncs, a l'aparcament, al pàrquing de l'estació de Prada.
4: La setmana que ve també es podrà visitar la Pinosa de Vallestavi.
5: És molt coneguda per la feina de les mines, però també pels resistents, i el Casal del Conflent doncs, organitza una visita d'aquest lloc tan emblemàtic de la terra de resistència i de mines d'aquí del Conflent. I doncs es partiran doncs, de Prada, la gent que volen participar en aquesta visita, al pàrquing de la Plana Sant Martí a les 8 del matí, o per la gent que volen anar directament a Vallestàvia a les 8:30, doncs 8:45, per la visita d'aquest doncs, lloc tan emblemàtic de la Pinosa.
4: I acabarem doncs, amb Entet perquè el 6 de juny torna la festa de la transhumància.
5: Com cada any, ja coneixem doncs, per 2026 la data, 6 de juny, la festa molt bonica i d'aquest poble tan bonic també d'allà dalt, de Mentet, la festa de la transhumància.
4: I una última agenda és que aquest estiu ja sabem que tornarà la festa de les bruixes a Vilafranca del Conflent.
5: Ja coneixem la data i, per tant, ja sabien que segurament no la farien més, o si ja tornen a ser el projecte aquí endavant per tornar a fer aquesta festa que ja tothom s'espera per venir a Vilafranca durant tot un dia amb la festa i el tema de les bruixes.
4: Joel Mané, moltes gràcies per informar-nos sobre l'actualitat del Conflent.
5: Adéu.
6: Radio Arels, a la Llagona, 93.1.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
3: Albert Noguer.
4: La nova cursa espacial dispara les emissions. Bon dia. La conquesta espacial s'accelera a un ritme sense precedents, impulsada tant per estats com per actors privats, i el clima en paga les conseqüències. Aquest sector, fins ara discret en els debats sobre emissions contaminants, es revela com una amenaça creixent per als equilibris atmosfèrics del planeta, amb impactes que els instruments científics actuals encara no saben mesurar amb precisió. Segons un estudi publicat a la revista Science of the Total Environment, les emissions del sector s'estimen en 6 milions de tones d'equivalent CO2 a l'any, però la xifra real podria ser molt superior perquè l'impacte dels gasos emesos en les capes altes de l'atmosfera és especialment difícil de quantificar. Les partícules de sutge que alliberen els coets tenen un efecte d'escalfament 500 vegades més elevat en l'alta atmosfera que en la baixa atmosfera. A més de la sutge, l'alumina alliberada durant els llançaments planteja interrogants addicionals sobre els seus efectes a llarg termini sobre la química atmosfèrica. A tot això s'hi afegeix una dinàmica alarmant. La quantitat de carburant consumida durant els llançaments s'ha multiplicat per 3 entre el 2019 i el 2024, impulsada per la nova cursa espacial protagonitzada per actors privats. A aquest ritme, l'impacte climàtic del sector espacial podria rivalitzar amb el de l'aviació, que representava el 5% de l'escalfament climàtic entre el 2000 i el 2018. Innovacions com el reciclatge de llançadors no resolen el problema de fons, redueixen el consum de recursos per fabricar nous coets, però acceleren alhora la cadència dels llançaments i, per tant, el consum total de carburant.
5: Ràdio Arrels, en veig, 93.1.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
6: Bon dia, és dimarts 12 de maig. Escolteu Ràdio Arrels. La Universitat de Perpinyà crearà un nou màster d'estudis catalans per substituir l'actual, que es tancarà a final de curs. L'anunci de la clausura del màster actual va provocar la indignació d'entitats de Catalunya Nord que van reclamar poder cursar estudis superiors en català. La universitat finalment ha anunciat l'obertura d'un nou màster, però el setembre del 2027. Hi haurà, doncs, un any de parèntesi en el qual només podran cursar el màster els alumnes que ara estan fent el primer curs. Joan Peitavia és director de l'Institut Franco-Català Transfronterer.
7: El màster d'Estudis Catalans i Transfronterer que coneixem ara i des de fa 4 anys, vull dir, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat. Bé, el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta dels anys 2027 a 2032.
6: I canviem de tema perquè els habitants de Vilanova de la Ribera tenen fins aquest dissabte per votar en una consulta popular sobre si volen que aquesta vila continuï apagant l'enllumenat públic durant la nit. Des del 2023, aquest municipi del Riberal apaga la llum dels seus fanals entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Una mesura presa per reduir la contaminació lumínica i que fa estalviar entre 7 i 8.000 euros anuals a l'Ajuntament. Els detractors de la mesura denuncien que és un problema de seguretat i sobretot a l'hora de conduir de nit. El batlle ha anunciat que la consulta serà vinculant si supera el llindar del 35% de la participació. I anem cap al sud perquè avui comença la primera de les 17 jornades de vaga convocades a l'ensenyament a Catalunya. Els sindicats majoritaris surten al carrer per reclamar menys alumnes per aula, millores salarials i més recursos per la diversitat. Els ensenyants denuncien que se senten menys tinguts pel govern, després que la Generalitat pactés amb sindicats minoritaris un acord que consideren completament insuficient. La protesta a Catalunya no és aïllada, perquè al País Valencià els docents mantenen avui la vaga indefinida que ja va començar ahir, amb un seguiment que els sindicats qualifiquen d'històric. I en cultura, demà comencen a Pesillada de la Ribera les festes de l'Identicat, organitzades cada any per a Iranou de Baó. La primera nit de l'Identicat estarà dedicada a la poesia. Pere Figueres musicarà alguns poemes.
8: I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giner. I totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. Una mica més tard jo faré un concert de poetes d'aquí.
6: L'Identicat se celebrarà entre Pesillà i Baó fins aquest diumenge, amb el plat fort al cap de setmana, amb castells, gegants i correfocs. I una setmana més hem d'estar pendents del temps, doncs us deixem ara amb la previsió meteorològica.
9: Bon dia. Una situació semblant als dies precedents, amb al matí l'influència de l'anticicló de les Açores i, doncs, un temps assolellat. Però a la tarda ens arriba una pertorbació des de la península ibèrica

0: Sant Pancràs. Si no plou per Sant Pancràs ni per Sant Urdí, molt raïm i molt vi. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i de l'Infermer.
1: Radio Arels, a Prada, 95.5.
2: Cada dia, Radio Arels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: I ja és l'hora, és l'hora on cada dimecres acollim els estudis de Ràdio Arrels el soler Joan Becat. Joan, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui em proposes de fer un llançament que pot semblar enigmàtic. El soler diu sí, però a casa no.
4: Sí, efectivament. Ja se sap, qualsevol infraestructura, activitat o veïnatge que molesti la gent, tot i que és indispensable pel bé de tothom i que tothom utilitza, provoca sempre la mateixa reacció. D'acord? Sí, però aquí no. Va ser el títol d'un llibre d'un col·lega de Barcelona, Oriol Nello, que va ser director de planificació territorial de la Generalitat, doncs en sabia, i per tot Catalunya hi repassava els llocs on s'havien fet o bé on se projectaven rutes, infraestructures, rutes, camins de ferro, autorutes, tractament de deixalles, fins a torres eòliques. I sempre, sempre, la gent dels voltants se revoltaven. Si se feia a casa seva, i ho volien, sí, però a cal els veïns. És exactament el que ha passat dimecres al soler, durant la reunió de concertació sobre el traçat espanyol

0: de la futura línia d'alta velocitat, TGV, de Perpinyà fins a Béziers. De Montpellier a Béziers ja s'està fent. La sala de festes del Soler, prou gran, se va trobar petita per tota la gent que volia participar i opinar, gent dreta, fins i tot. He comptat unes 350 persones. Per obrir la sessió, després d'una breu presentació dels animadors de la SNCF, la batllessa del Soler, Armela Revel Forcada, va declarar, tradueixi, que quedi clar abans de començar que al Soler no volem la nova línia per contornejar Perpinyà. Aplaudiments nodrits. La gent havia vingut per dir aquí no. Cada intervenció que indicava danys als territoris, notem que hi seran passi on passi la línia, també era aplaudida. Com a un míting. En aquest context, la meva pregunta era qui s'atreviria a justificar la línia. L'animador de la SNCF, sense provocar i adaptant-se a l'ambient hostil, va donar diverses vegades arguments. Per exemple, la necessitat de la línia, l'interès general, va subratllar que, citació, era le seul maillon manquant entre l'Europa del Nord i del Sud, que tots els ports del Mediterrani d'Espanya, d'Almeria fins a València, Tarragona i Barcelona, tindrien un lligam amb la via TGV mediterrània i que això portaria molt més tràfic de mercaderies cap a Europa que ara, que és gairebé inexistent. També la via de tren actual té avui problemes d'estabilitat. Tots els trens hi passen a velocitat reduïda, inclosos els TGV, car passen a la costa i al mig dels estanys. Amb el canvi climàtic s'agreujarà molt, per exemple amb les tempestes i la pujada, per petita que sigui, del nivell del mar, i fa necessària una nova línia. També, a un altre moment, va afegir que si no se fa el contornament de tots els trens normals i de tots els trens de passatgers i de mercaderia, tots travessarien la vila de Perpinyà. El tràfic actual ja satura la línia i no se podrien afegir més trens, especialment trens locals, que la regió vol implantar. Amb aquesta obligació que tot passi pel centre de l'aglomeració i la prioritat que tindran els trens internacionals, hi haurà saturació i no, si no hi ha la nova línia, com a mínim per les mercaderies. La gent de Perpinyà en aquest moment serà directament impactada, sense que se puguin fer coses per protegir-la del soroll o de les molèsties, cosa que se faria al Soler. A Perpinyà tampoc no hi ha prou lloc per aparcar o formar trens. S'aniria cap a un bloqueig i un estancament en detriment de la vila i de l'economia del departament. Bé, a tots aquests arguments, les reaccions durant dues hores i les preses de paraula dins la sala van ser clares. Per la gent present, tant els hi fa el que se'ls hi pugui dir. Sigui quin sigui l'argument, no volen la nova línia a casa seva i que s'espavilin els altres a Perpinyà i les futures generacions.
1: Justament ara, Joan Becat, segurament és interessant, indispensable, conèixer quins són els elements del debat.
0: La batllessa del Soler i els elegits han recordat que durant l'enquesta de 2012-2014 tots els elegits de l'aglomeració havien votat contra una nova gara als afores de Perpinyà, a Ribes Altes, que com tothom sap és llunyíssim de Perpinyà, no s'hi pot anar a Ribes Altes. Tot havia de passar per la vila. Efectivament, dins els documents presentats en aquesta concertació, que trobareu a internet, no hi ha cap gara TGV prevista. N'hi ha una a Montpellier, se'n preveu una a Béziers, una a Narbona, la petita vila de Narbona, totes a les afores, com n'hi ha una a Figueres de l'altra banda, i res a Perpinyà, desert. S'ha pres acte, doncs, del refús i no és més programada. A opinió meua, és desastrós pel dinamisme de Perpinyà i de Catalunya Nord, car pot portar a un estancament. Serem un racó, tot i que sobre una línia serem descartats. Aquesta falta de perspectives, la ceguesa dels elegits davant de les evolucions que ja se veuen a altres regions franceses i europees, és absolutament impressionant. Per la nova gara, la SNCF ja n'ha pres acte. Com que cal fer estalvis, si els catalans no la volen, que s'apanyin. L'altre punt a debat era si la línia havia de ser només per viatgers o una línia mixta, trens de passatgers i trens de mercaderies, evidentment separats. Inicialment, el tram Besiers, Perpinyà, era previst només pel TGV viatgers, però ara, a tot arreu, cal també mercaderies. Tant l'animador SNCF com les diverses intervencions volen que la línia sigui oberta als trens ràpids de mercaderies. Va ser interessant, en aquest sentit, la intervenció d'un elegit de la regió Occitanie, encarregat del transport, doncs del tema. Sense insistir gaire, vist l'ambient, dient que els TGV de passatger serien desviats per passar per Perpinyà, no ha dit quants, evidentment sense assegurar doncs que se pararien a la gara o que si només hi passarien, per tant Perpinyà no serà més el centre del món, ha malgrat tot afirmat que la regió era favorable al contornament dels TGVs de mercaderies, doncs el pas pel Soler. Era valent de dir-ho en aquest context, però la gent no li va fer gaire cas. Tant era convençuda que no se faria la nova línia. Només un intervinent ha fet remarcar que si hi havia un contornament pels TGV de mercaderies, els TGVs de viatgers també hi acabarien passant per guanyar temps i que farien la volta per Perpinyà pocs TGVs. Home, evidentment, i Perpinyà serà un raconet negligit perquè no s'ha volgut una nova estació a Ribes Altes, on tots els TGVs passarien i on més trens pararien, que no passien d'anar al centre de la vila, evidentment. Per tant, no hi ha dubte que tots els elegits de Perpinyà Mediterrània seran contra el contornament. També no hi ha dubte que la regió i l'Estat ho volen i que molt probablement se farà, car no se pot obviar, sobretot a nivell de l'Estat i de la regió, les necessitats de transport i el fet major. Se tracta d'una línia internacional entre la part més dinàmica i poblada d'Espanya i els corredors de la Mediterrània, de la Vall del Roine, París i cap a Europa.
1: Fa anys que en parlem, doncs, d'aquest TGV i durant encara molts anys segur que en continuarem parlant. I ara parlem d'independentisme, Joan Bicat, l'independentisme que guanya a les regions cèltiques del Regne Unit.
0: Sí, sí, va passar dijous de la setmana passada. Se van celebrar al Regne Unit les eleccions pels parlaments regionals d'Escòcia i del País de Gal·les. Els partits nacionalistes o independentistes tenen ara el vent en popa i han guanyat i governaran durant els pròxims anys. Com que ja fa dos anys el partit republicà Sinn Féin havia guanyat a l'Irlanda del Nord, aquestes tres nacions, que són cèltiques, aquestes tres nacions, me refereixi, per exemple, al torneig de rugby de les sis nacions o que fan van als Jocs Olímpics, tindran un govern independentistes. Les tres nacions són, com sabeu, cèltiques. A Escòcia ja havíem parlat en el seu moment del fracàs de la primera ministra Nicola Sturgeon l'any 2023. El primer ministre britànic Boris Johnson li va refusar un segon referèndum d'autodeterminació. No. En reacció, Sturgeon va fer votar una llei escocesa que ho permeti, però va fer l'error de demanar a la Cort Suprema anglesa, l'equivalent del Consell Constitucional, què en pensava, i aquest també li ha refusat. La senyora Sturgeon va dimitir, crisi en el seu partit, que durant uns anys va anar de baixa. Però aquest any, un nou líder del SNP, el Partit Nacional Escocès, volia transformar les eleccions en un plebiscit, orientant la campanya, sobretot, vers un nou referèndum. Entusiasme, i els pronòstics s'acompleixen. L'SNP guanya amplament amb 58 diputats, amb els 15 diputats dels Verds, un partit també independentista, suma 73 diputats, o sigui, una majoria absoluta molt ampla, per sobre dels 65 necessaris. Lluny darrere són els laboristes que governen el Regne Unit, els conservadors que governaven abans i l'extrema dreta, amb entre 12 i 17 escons per ells, doncs molt lluny de l'SNP. El nou primer ministre, John Swinney, ha promès que la primera votació del nou Parlament serà reclamar al govern anglès la transferència de les competències que permetran de convocar legalment un nou referèndum, i que la segona votació serà d'aprovar una llei escocesa de les consultes. Ha triat, doncs, el conflicte directe amb Londres. Ja veurem. Al País de Gal·les se pronosticava la victòria de Plaid Cymru, que vol dir en galès, en la llengua, Partit Galès. És un partit independentista. Les perspectives s'han complert. L'objectiu és ara governar per primera vegada i obtenir més competències, car Gal·les en té menys que Escòcia, i només després passar a un futur referèndum. És una estratègia per etapes. Plaid Cymru és primer amb 43 diputats, però se troba per sota de la majoria absoluta, de només 6 escons. El segon partit és l'extrema dreta anglesa, que ha pujat a 34 diputats. Els dos partits principals anglesos que governen el Regne Unit alternativament són lluny darrere, amb només 7 i 9 diputats. És a dir, que Plaid Cymru haurà de pactar amb l'un o l'altre, si vol majoria, cosa que limitarà els seus projectes, evidentment, o bé governar en minoria, cosa que el limitarà també. Però l'impacte dels resultats al Regne Unit, resultat d'aquest partit independentistes, és considerable. I a Irlanda del Nord? Doncs, com hem dit, governa una primera ministra, Michelle O'Neill, del Partit Republicà Sinn Féin, que significa en irlandès nosaltres mateixos, en el sentit de nosaltres sols, evidentment sense els anglesos. Però la viceprimer ministra d'Irlanda del Nord és del partit unionista, protestant, pro-anglès. En efecte, des dels acords del Divendres Sant del 1998, que van posar fi, recordeu, a una guerra civil i a la sagnant repressió anglesa, el govern ha de ser compartit i presideix el partit més votat. Cal sempre recordar la situació d'Irlanda, que és molt curiosa, perquè a Europa mateixa era una colònia anglesa durant 4 segles, sempre molt maltractada, reprimida i sempre rebel. El 1922, la totalitat de l'illa va passar a ser un estat membre del Dominion anglès, doncs sense independència total. Però sobre els 26 comtats, els 6 de l'Irlanda del Nord, o Ulster, formaven un estat transitòria dins Irlanda que havia decidit després si faria part d'Irlanda o quedaria al Regne Unit, cosa que va decidir la majoria de religió protestant, amb capital Derry, rebatejada Londonderry pels anglesos. La independència de la República d'Irlanda, sense l'Ulster, doncs, serà només de l'any 1949. Ara, els republicans que governen l'Ulster volen reunir les dues parts d'Irlanda. A quin estem? Per tant, ara se parla al Regne Unit i a fora del bloc celta, dels tres territoris celts amb governs que fan pressió sobre el govern anglès i, a més, tenen previst de coordinar-se. Ho seguirem.
1: Gràcies, Joan Becat. Fins la setmana entrant. Bon dia.
0: Bon dia a tothom.
1: I recordem que aquesta crònica també la podeu sentir a radioarrels.cat i fins i tot llegir igualment a radioarrels.cat.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arrels, a Canet, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, soc en Bernat Casals, el president de l'associació Aeronau de Maó. Vos convidi a la 24a edició d'Identicat, a la festa de la catalanitat, que tindrà lloc a Pesia de la Ribera i a Maó del dimecres 13 de maig al diumenge 17 de maig. Tots els espectacles són gratuïts. Cançó, animació musical, castells, teatre d'improvisació, divertit, correfoc, bèstia de foc, gegants, concerts. El programa exacte, amb els horaris, els podeu tenir escoltant Radio Arrels o sobre la pàgina web aeronau.cat, aeronauestacat.cat. Cliqueu sobre la rubrica Identicat. Vos esperem nombrosos per la festa de la llengua i de la cultura catalanes que té menester de molta ajuda i l'ajuda de tothom. Gràcies.
2: Bon dia, sóc en Josep Roig, sóc el president de la Coral Capella de Santa Maria de Puigcerdà i vull informar de que el proper dia 16 de maig, dissabte, a les 7 de la tarda, farem una trobada de tres corals a l'església de Santa Eugènia de Sallagosa. En la trobada aquesta cantarà la coral de Sallagosa, les Camilleres, cantarà la capella de Santa Maria i també tindrem convidada a la coral de Ribes de Freser. Moltíssimes gràcies per difondre la informació.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Bon dia. Una situació semblant als dies precedents, amb al matí l'influència de l'anticicló de les Açores i, doncs, un temps assolellat. Però a la tarda ens arriba una pertorbació des de la península ibèrica que taparà el cel i ens pot donar uns ruixats tempestuosos a qualsevol punt de la nostra geografia. S'hauria de calmar quan començarà a fer fosc. Al cap, si la mínima és de 2 graus, a la plana estem cap als 13 o 14 graus. Per les màximes, 14 a Riutort, a Sallagosa i a Canavelles, 20 a Prada, 21 a Corbera, 20 a Torderes, 22 a Pià, 19 a Portvendres i Morellàs, 16 a La Manera. Com es presenta demà una bossa d'aire fred, no cal preveure una pujada de temperatura els propers dies. Avui Sant Aquiles i Sant Pancràs. Si no plou per Sant Pancràs ni per Sant Urdí, molt raïm i molt vi. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i de l'Infermer.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
6: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
7: Ens acompanya avui l'Anna Amigó, que acaba de treure el seu primer disc en solitari, Sang de Dona. Recordeu que podeu escoltar-nos a través de la nostra web radioarrels.cat, el programa Disc de la Setmana. Anna, com a cantant i arpista, quines serien les teves influències musicals?
8: Bé, jo vaig començar estudiant música aquí a l'Espluga, a l'Escola de Música del Casal, i clar, arpa al sud no és un instrument molt corrent. De fet, creuem els Pirineus i ja és un instrument que es pot trobar a qualsevol escola, no? Però aquí baix no. Llavors jo vaig estudiar violí i piano com a segon instrument. I després, doncs bé, tot i que l'arpa va quedant rellegada en un segon terme, doncs, bueno, vaig continuar fent música fins que l'arpa doncs, va poder agafar el seu espai. Al mateix temps, al començar amb arpa, també vaig començar amb cant líric. I llavors, doncs, a través d'aquí, he anat doncs, creixent musicalment.
7: Doncs, Anna, ens explicaves que des de ben petita vas aprendre a tocar el violí i el piano i després vas seguir amb l'arpa i el cant líric. Tu vens d'una família de músics?
8: Sí, el meu padrí, el pare de la meva mare, era músic, de fet, és que jo sàpiga, el primer músic de la família així és oficial, tocava la berra, sardanes, tocava, bueno, pianista i diferents instruments, perquè abans quan era músic et donaven un instrument, anava saltant d'instrument en instrument, no?, per ser músic. I, de fet, tenia una escola de música, encara existeix, i etc. I tots els nostres cosins germans toquem pues, dos, tres instruments. Vull dir, casa nostra És molt normal que es canti després de dinar o que es faci algun concert amb dates assenyalades. I bueno, la música sempre l'hem viscuda de petits i com una cosa molt normal.
7: Ens has volgut presentar la cançó que es diu L'altra Caterina de Lió. És una cançó sobre la violència de gènere. Dins la cançó original, la Caterina de Lió, al final acaba morint. Però tu, en aquesta versió, la Caterina s'ha acabat empoderant i ha marxat a viure la seva vida lluny de la violència. Per què aquesta necessitat de portar un missatge d'esperança?
8: Sí, perquè era molt necessari, no? El dir sang de dona és molt dur. Té molt de pes, no? I emocionalment mou molt. I clar, no tot ha de ser tètric i no tot ha de ser... desolador, no? Vull dir, per mi necessitava algun punt de llum, no? I vaig pensar que la Caterina de Lió ho escenificava molt bé, perquè, a més, és el que ha anat evolucionant, no? Amb la societat, també. Quantes dones no van poder marxar de casa i van haver, doncs, o van acabar a mans dels seus marits. I avui dia, doncs, moltes dones ja diuen prou i tenen la força per marxar i per dir fins aquí he arribat. I vaig pensar que tot i que la Caterina de Lió s'ha de seguir cantant la versió antiga, jo crec que per part meva doncs, era la meva aportació, no? aquest gir i aquest canvi, i doncs, empoderar-la i que decidís finalment doncs, marxar i viure la seva vida. Jo ho trobava molt necessari. Tot i que segueix passant, la versió antiga, o sigui, no ens en oblidem. No és per suplir una amb l'altra, no? Però sí, jo per mi era una necessitat, llavors... la vaig voler plasmar en aquesta peça.
7: I també per recordar que aquesta opció de marxar és possible.
8: Sí.
7: Cosa que abans
8: sí,
7: no se tenia tan present.
8: Exacte, i potser agafar l'esforç, la força, no? També no només aquesta cançó, quasi bé totes ens pensem que a vegades només ens passa amb una persona, no? I després, quan parles, veus que tot... ha passat a mils de persones, és igual el color, és igual el país, o sigui, passa a molta gent igual i que no estàs sola, no? Llavors, això també és com una crida, no? És com una força que et dona per poder prendre les teves decisions i que la teva decisió és tan bona com una altra. Llavors, sí, anava una mica per aquí també, no?
7: I a nivell musical, també amb l'arpa, podríem dir que reflectes també l'empoderament, perquè al principi de la cançó tot és calma i al final, quan sí. La Caterina marxa, la cançó s'esvera i mostres a nivell musical que amb un instrument que podria reflectir la dolçor, la feminitat, segons sí. Els estàndards femenins, també pot ser un instrument dur i d'empoderament al final.
8: Exacte. Amb l'arpa el que tenim normalment és com un estereotip, no? Si li preguntes a una persona, una arpa, el primer que et pintarà al cap, no? Serà això, una dona guapa, tocant una cançó, una melodia encisadora, o un angelet, no? Una cosa molt per relaxar, tranquil·la, per interioritzar coses, per reflexionar, que és cert, l'arpa serveix per això, però és un instrument que també té molt de caràcter i això també ho volia ensenyar. Llavors, per això intento defugir de sempre repetir la mateixa melodia i de fer les coses molt tranquil·les, molt relaxades. Pensa que abans podies estar cantant que algú es moria i cantar-ho d'una manera relaxada i bonica. Jo, si algú es more, l'arpa també ho ha d'explicar, no només jo de veu. Llavors, anem molt conjuntades, no?, en aquest sentit, cosa que normalment no es veu.
7: Doncs va, a continuació escoltem l'altra Caterina de Lió de l'Anna Amigó.

0: Acabem de sentir l'altra Caterina de Lió, de l'Anna Amigó. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir una altra cançó d'aquesta arpista i cantant i la continuació de l'entrevista.
1: Radio Arels, a Perpinyà, 95.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Dins el quadre d'Identicat 2026, l'associació Aeronau de Bau proposa el dijous 14 de maig, a partir de 17 hores, a Pesià de la Ribera, la Diada Castellers de les Colles del Nord, amb els paiagos del Conflent i els castellers del Riberal. Això serà seguit d'una animació per la mainada, una animació musical per la mainada i pels pares i pels altres. Doncs, us esperem nombrosos a Pesià de la Ribera aquest dijous 14 a partir de 17 hores per Identicat 2026.
2: Bon dia a totes i tots. Soc la Gata Catel, us convido el dissabte 16 de maig a les 3 a l'Auditorium de Serré per un concert una mica especial. Serà un concert projecció. Ja tinc ganes de ser-hi. Fins aviat.
3: Bon dia, soc Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. El Canigó Gran Cita us convida el 16 de maig a la trobada estrellada de la Serra, una vellada especial amb un sopar convivial i una nit d'astronomia amb apassionats del cel. Sortida des de Nyer, Escaró o Soanyes cap al Pla de la Serra. Inscripció obligatòria contactant el sindicat mixt Canigó Gran Cita.
0: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Des del 13 i fins al 17 d'aquest mes de maig se celebra a Baó i a Pesillà l'Identicat, que organitza cada any a Aeronau de Baó. Hi ha diferents activitats de tipus molt diferents, però relacionats amb la cultura en tots els seus àmbits, diríem. I una d'aquestes activitats serà dimecres 13, és un concert a Pesillà, un concert en el qual hi participarà el Pere Figueres, a qui podem saludar a aquesta hora. Pere Figueres, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Com deia, és un concert que es farà a la capella de Pesillà, serà a les 8:30 del vespre. És un concert una mica especial, no? Perquè primer entrarà la Coral Solstici, després ja entraràs tu.
3: Sí, molt. No, la Coral Solstici estic molt amic amb uns quants cantants i sobretot amb el seu director, el Francesc, i m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giner, i vet aquí. Doncs totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. I després d'això, una mica més tard, jo faré un concert de poetes d'aquí, doncs el que explicava. I això m'interessa molt perquè els poetes són els que van fer néixer la meva pluma i la meva escriptura. I doncs me faig realment un plaer de cantar amb la Coral Solstici.
2: Clar, de cantar amb peces de poetes nord-catalans, Pere Figueres, això ja ho has fet moltes vegades, diguem, sí. Però em sembla que cantar amb corals és una cosa relativament nova, no, per tu?
3: Sí, però i molt estranya, perquè mai he participat. El que ha passat és que una coral ha cantat els meus poemes d'ocells per a Cristòfor, que havia musicat del Jordi Pere Cerdà, però jo aquí no hi participava en res. I ara el Francesc em demana de cantar una o dues cançons meves amb la coral. I hem assajat, hem fet uns quants assajos, però em fa una mica d'ànsia, no? I de por. Però vaja, l'aventura és una aventura i sempre descobreixes moltes coses, sobretot la gent que se fan un plaer de cantar amb tu. Sí, ens ho passarem bé, segur.
2: Clar, i al final també anar trobant coses noves per innovar artísticament també suposo que és interessant, sí. com a cantant. Doncs dèiem, aquest concert, això si voleu veure en primera persona aquesta innovació de Pere Figueres cantant amb una coral, en aquest cas amb la Coral Solstici. Això és dimecres 13 de maig a 8:15, 8:30. Això és a la capella de...
3: La capelleta
2: de Sant Sadurní, oi?
3: Sí, sí, això.
2: De Pesillà.
3: De Pesillà.
2: Molt bé, doncs això és una de les... De fet, serà, em sembla, la primera activitat de l'Identicat d'aquest any. Això relacionada amb la poesia i la música, i que serà doncs el que obrirà els actes d'aquesta festa d'enguany. Ho hem comentat amb Pere Figueres, que serà un dels músics doncs que pujarà a cantar doncs poemes musicats aquest dimecres 13. Pere Figueres, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
4: Ràdio Arrels. Ara Inés, 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimarts 12 de maig, escolteu Ràdio Arrels. La Universitat de Perpinyà crearà un nou màster d'estudis catalans per substituir l'actual, que es tancarà a final de curs. L'anunci de la clausura del màster actual va provocar la indignació d'entitats de Catalunya Nord que van reclamar poder cursar estudis superiors en català. La universitat finalment ha anunciat l'obertura d'un nou màster, però el setembre del 2027. Hi haurà, doncs, un any de parèntesi en el qual només podran cursar el màster els alumnes que ara estan fent el primer curs. Joan Peitaví és director de l'Institut Franco-Català Transfronterer.
2: El màster d'Estudis Catalans i Transfronterer que coneixem ara i des de fa 4 anys, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat. Bé, el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta dels anys 2027 a 2032.
1: I canviem de tema perquè els habitants de Vilanova de la Ribera tenen fins aquest dissabte per votar en una consulta popular sobre si volen que aquesta vila continuï apagant l'enllumenat públic durant la nit. Des del 2023, aquest municipi del Riberal apaga la llum dels seus fanals entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Una mesura presa per reduir la contaminació lumínica i que fa estalviar entre 7 i 8.000 euros anuals a l'Ajuntament. Els detractors de la mesura denuncien que és un problema de seguretat i sobretot a l'hora de conduir de nit. El batlle ha anunciat que la consulta serà vinculant si supera el llindar del 35% de la participació. I anem cap al sud perquè avui comença la primera de les 17 jornades de vaga convocades a l'ensenyament a Catalunya. Els sindicats majoritaris surten al carrer per reclamar menys alumnes per aula, millores salarials i més recursos per la diversitat. Els ensenyants denuncien que se senten menys tinguts pel govern, després que la Generalitat pactés amb sindicats minoritaris un acord que consideren completament insuficient. La protesta a Catalunya no és aïllada, perquè al País Valencià els docents mantenen avui la vaga indefinida que ja va començar ahir, amb un seguiment que els sindicats qualifiquen d'històric. I en cultura, demà comencen a Pesillada de la Ribera les festes de l'Identicat, organitzades cada any per Airanou de Baó. La primera nit de l'Identicat estarà dedicada a la poesia. Pere Figueres musicarà alguns poemes.
3: I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giné. I totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. Una mica més tard jo faré un concert de poetes d'aquí.
1: L'Identicat se celebrarà entre Pesillà i Baó fins aquest diumenge, amb el plat fort al cap de setmana, amb castells, gegants i correfocs. I una setmana més hem d'estar pendents del temps, doncs us deixem ara amb la previsió meteorològica.
4: Bon dia. Una situació semblant als dies precedents, amb al matí l'influència de l'anticicló de les Açores i, doncs, un temps assolellat. Però a la tarda ens arriba una pertorbació des de la península ibèrica que taparà el cel i ens pot donar uns ruixats tempestuosos a qualsevol punt de la nostra geografia. S'hauria de calmar quan començarà a fer fosc. Al cap, si la mínima és de 2 graus, a la plana estem cap als 13 o 14 graus. Per les màximes, 14 a Riutort, a Sayagusa i a Canavelles, 20 a Prada, 21 a Corbera, 20 a Torderes, 22 a Pià, 19 a Portvendres i Morellàs, 16 a La Manera. Com es presenta demà una bossa d'aire fred, no cal preveure una pujada de temperatura els propers dies. Avui Sant Aquiles i Sant Pancràs. Si no plou per Sant Pancràs ni per Sant Urdí, molt raïm i molt vi. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i de l'Infermer.

0: donatius.radioarrels.cat.
1: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquest tema tan formidable amb què hem obert avui és In the Mood, una de les peces més representatives de l'orquestra de Glenn Miller. Per bé que no era pròpia d'ell, era una peça popular a la qual Miller li va imprimir un segell tan especial, tan personal, que la va fer seva per sempre més. I és que Glenn Miller serà avui el nostre protagonista. Glenn Miller no va ser mai un músic cinematogràfic. No va ser mai un compositor de Hollywood, però la seva música era tan brillant, era tan impossible mantenir-se indiferent quan sonava una de les seves melodies, que és lògic que el cinema no sols les utilitzés, sinó que fes aparèixer el mateix Glenn Miller amb la seva orquestra en algunes pel·lícules. Una d'aquestes pel·lícules va ser Sun Valley Serenade, Serenata de la Vall del Sol, que a l'estat espanyol va tenir l'imaginatiu títol de Tu seràs mi marido. Els primers anys de Miller van ser molt durs econòmicament. De fet, va abandonar els seus estudis a la universitat perquè l'únic que de debò li interessava era la música i s'ho suspenia contínuament. Però com que no tenia diners, es veia obligat a empenyorar el seu trombó i treballar en una benzinera per poder viure. Als 24 anys es va casar amb el seu amor de tota la vida, una companya d'estudis que es deia Helen, i li va regalar un collar de perles d'imitació perquè no tenia diners per a més. Però quan tenia 37 anys i la seva música sonava contínuament per ràdio, ell va regalar a la Helen un collar de perles autèntiques i també li va regalar aquesta melodia amb el mateix nom, Collar de Perles.

Collar de perles, un regal de Glenn Miller a la seva dona. No va ser l'únic gran regal que li va fer, perquè tots dos van estar sempre molt units. Ella no va ser mai una mera esposa que espera que el marit torni de gira. La Helen va influir molt a la seva carrera, fins al punt que és probable que ell, sense ella, no hagués arribat mai a desenvolupar el seu talent. Ho dic en el sentit que ell es delia per tenir una orquestra pròpia i fer que sonés amb un segell especial, un segell que fos inconfusible i li donés personalitat. Però es va abandonar a la comoditat de fer de músic de sessió, de cobrar i no preocupar-se de res més, i va ser la seva dona qui el va sacsejar. Li va dir que l'havia decebuda. Li va dir que aquell no era l'home que l'havia enamorada amb els seus somnis artístics. I ell va reaccionar. L'any 1942, Glenn Miller va aparèixer en una segona pel·lícula titulada Esposes d'orquestra, que girava entorn dels embolics i les gelosies de les dones dels membres d'una orquestra. Però tot plegat era un pur pretext argumental per donar cobertura a Glenn Miller, que era el veritable reclam de la pel·lícula, de la pel·lículeta, més aviat dit. Si voleu gaudir de Glenn Miller cinematogràficament, us recomano Música i llàgrimes, del gran Anthony Mann. Aquesta pel·lícula explica la vida de Glenn Miller magistralment interpretat per James Stewart. Una de les grans melodies que sona a Música i llàgrimes és la que descriu la ruta d'un tren que surt de l'estació novaiorquesa de Pennsylvania, que passa per Baltimore i Carolina del Nord i arriba a Tennessee a l'estació terminal de Chattanooga. La cançó, és clar, es diu Chattanooga, Xuxu.

Chattanooga Shoo-Shoo, una cançó que va fer famosa internacionalment la ciutat de Chattanooga, a l'estat de Tennessee. L'èxit va agafar Glenn Miller en plena Segona Guerra Mundial i ell, per raons patriòtiques, va decidir apuntar-se voluntari a la Marina per dirigir una orquestra militar i poder animar les tropes de les bases americanes. Aquesta decisió tenia mèrit perquè suposava renunciar als molts diners que guanyava cada setmana amb la seva orquestra. Però la Marina el va rebutjar i aleshores va provar sort a l'aviació, que sí que el va acceptar. Al principi, ell estava molt desil·lusionat perquè s'havia pensat que podria tocar les seves músiques, i en canvi li van dir que res, que es limités a dirigir l'orquestra, tocar les marxes militars de sempre. Però és clar, a Miller aquestes marxes l'avorrien i finalment, transgredint una mica les normes, va aconseguir col·locar la seva música. I com que l'Estat Major va veure que amb aquells temes els soldats s'animaven, li van donar carta blanca. Miller va estar 2 anys a l'exèrcit fins que un dia de molt mal temps i boira, el 15 de desembre de 1944, el petit avió en què viatjava no va arribar mai a la seva destinació. Va desaparèixer. Dic desaparèixer en el sentit més literal del terme, perquè les restes de l'avió no s'han trobat mai, i encara menys el cos de Glenn Miller. En principi, com que no hi havia el cos, no podien declarar-lo oficialment mort, i li van amagar la informació a la seva dona durant 8 dies, fins al 23 de desembre. No podien allargar més perquè estava previst que el dia de Nadal Miller oferís un concert des de París que seria transmès per ràdio i ella l'escoltaria des de casa seva. I efectivament, el dia de Nadal, l'orquestra de Glenn Miller, dirigida per un amic d'ell, el compositor Jerry Gray, va oferir el concert. De tota manera, fixeu-vos-hi, no va ser fins al desembre de 1945, fins al desembre de 1945, és a dir, un any després, que Glenn Miller va ser reconegut mort oficialment. Van investigar, no van trobar res i van decidir que l'accident havia estat fruit d'una combinació de 3 fatalitats. Un error humà, una fallada mecànica i el mal temps. En tot cas, Glenn Miller va morir molt jove, tenia només 40 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Roc Casas a les vies de so, i per tancar també aquest record a la música tan meravellosa que Glenn Miller ens va llegar, escoltarem el tema Pennsylvania 65,000, que ell va dedicar a la seva dona, a la Helen, el dia del seu aniversari. I és que el 65,000, el 65,000, era el número amb el qual ella telefonava sovint quan ell estava tocant el Café Rouge que hi havia dins de l'hotel. El dia de l'aniversari de la Helen, Glenn Miller va portar en secret tota la seva orquestra a casa seva i van tocar a la Helen aquesta cançó, Pennsylvania 65,000. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Radio Arrels, a Codelet, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Si a la casa d'un company vas a passar batllada per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mils abraçada, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olors de vida. Que del fum del teu tabac o el vi

goig de vos conèixer. Sobre i en aquell moment tinc fort el sentiment. Quin goig de vos conèixer. Yam la la la, yam la la la, yam la la la. Si la vida va com va, més ja apuntes una alba. I de la meva finestra us estic esperant. Tinc allò que no sé què, que sembla l'esperança. Convençut que tots vindreu avui dia a ballar.

perquè en tenim ganes. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Si a la casa d'un company vas a passar batllant per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mil abraçades, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olor de vida. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és dimarts 12 de maig. Escolteu Ràdio Arrels. La Universitat de Perpinyà crearà un nou màster d'estudis catalans per substituir l'actual, que es tancarà a final de curs. L'anunci de la clausura del màster actual va provocar la indignació d'entitats de Catalunya Nord que van reclamar poder cursar estudis superiors en català. La universitat finalment ha anunciat l'obertura d'un nou màster, però el setembre del 2027. Hi haurà, doncs, un any de parèntesi en el qual només podran cursar el màster els alumnes que ara estan fent el primer curs. Joan Peitaví és director de l'Institut Franco-Català Transfronterer.
2: El màster d'Estudis Catalans i Transfronterer que coneixem ara i des de fa 4 anys, vull dir, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat. Bé, el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta dels anys 2027 a 2032.
1: I canviem de tema perquè els habitants de Vilanova de la Ribera tenen fins aquest dissabte per votar en una consulta popular sobre si volen que aquesta vila continuï apagant l'enllumenat públic durant la nit. Des del 2023, aquest municipi del Riberal apaga la llum dels seus fanals entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Una mesura presa per reduir la contaminació lumínica i que fa estalviar entre 7 i 8.000 euros anuals a l'Ajuntament. Els detractors de la mesura denuncien que és un problema de seguretat i sobretot a l'hora de conduir de nit. El batlle ha anunciat que la consulta serà vinculant si supera el llindar del 35% de la participació. I anem cap al sud perquè avui comença la primera de les 17 jornades de vaga convocades a l'ensenyament a Catalunya. Els sindicats majoritaris surten al carrer per reclamar menys alumnes per aula, millores salarials i més recursos per la diversitat. Els ensenyants denuncien que se senten menys tinguts pel govern, després que la Generalitat pactés amb sindicats minoritaris un acord que consideren completament insuficient. La protesta a Catalunya no és aïllada, perquè al País Valencià els docents mantenen avui la vaga indefinida que ja va començar ahir, amb un seguiment que els sindicats qualifiquen d'històric. I en cultura, demà comencen a Pesillada de la Ribera les festes de l'Identicat, organitzades cada any per Airanou de Baó. La primera nit de l'Identicat estarà dedicada a la poesia. Pere Figueres musicarà alguns poemes.
3: I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giné. I totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. Una mica més tard jo faré un concert de poetes d'aquí.
1: L'Identicat se celebrarà entre Pesillà i Baó fins aquest diumenge, amb el plat fort al cap de setmana, amb castells, gegants i correfocs. I una setmana més hem d'estar pendents del temps, doncs us deixem ara amb la previsió meteorològica.
4: Bon dia. Una situació semblant als dies precedents, amb al matí l'influència de l'anticicló de les Açores i, doncs, un temps assolellat. Però a la tarda ens arriba una pertorbació des de la península ibèrica que taparà el cel i ens pot donar uns ruixats tempestuosos a qualsevol punt de la nostra geografia. S'hauria de calmar quan començarà a fer fosc. Al cap, si la mínima és de 2 graus, a la plana estem cap als 13 o 14 graus. Per les màximes, 14 a Riutort, a Sayagusa i a Canavelles, 20 a Prada, 21 a Corbera, 20 a Torderes, 22 a Pià, 19 a Portvendres i Morellàs, 16 a La Manera. Com es presenta demà una bossa d'aire fred, no cal preveure una pujada de temperatura els propers dies. Avui Sant Aquiles i Sant Pancràs. Si no plou per Sant Pancràs ni per Sant Urdí, molt raïm i molt vi. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i de l'Infermer.
5: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat. Ràdio Arrels.

Tarragona amb Esborrona, aquesta cançó dels Pets de l'any 91 i que de fet va posar el mapa a Constantí, aquest poble al costat de Tarragona d'on són els Pets. Els Pets són un dels grups més emblemàtics i influents del rock català. Es van formar l'any 1985 a Constantí, un poble al costat de Tarragona, i han sabut mantenir-se com a referents de la música en català durant dècades. El grup està liderat per Lluís Gavaldà com a vocalista i guitarra, acompanyat de Joan Reig a la bateria i Felín Càceres al baix. Els Pets han omplert places i pavellons arreu dels Països Catalans i han estat reconeguts amb nombrosos premis, inclosa la Creu de Sant Jordi.

0: I amb Massa Jove per fer-me gran, de l'any 97 hem arribat als 10 minuts musicals amb els Pets. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb els Pets.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

dona canvi de res. Ni voldríem la mà del qui mai no ens ha entès. Si no fos pels amics, els camins se'ns fan llargs. Tots foscos i avorrits, tristos, negres i amargs. Les pors i les misèries ens fan niu dins del pit.

Si un dia vols guanyar el cim, ja em pots venir a buscar.

per contrades on no es coneix l'amor. Si no hi fossin els fills, no tindríem mirall. Sense els punts cardinals

0: that. Que t'escampen les boires quan et creus ensorrat. Si no fos pel rellotge, no perdríem el temps.
1: L'estiu 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, és dimarts 12 de maig. Escolteu Ràdio Arrels. La Universitat de Perpinyà crearà un nou màster d'estudis catalans per substituir l'actual, que es tancarà a final de curs. L'anunci de la clausura del màster actual va provocar la indignació d'entitats de Catalunya Nord que van reclamar poder cursar estudis superiors en català. La universitat finalment ha anunciat l'obertura d'un nou màster, però el setembre del 2027. Hi haurà, doncs, un any de parèntesi en el qual només podran cursar el màster els alumnes que ara estan fent el primer curs. Joan Peitaví és director de l'Institut Franco-Català Transfronterer.
3: El màster d'Estudis Catalans i Transfronterer que coneixem ara i des de fa 4 anys, vull dir, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat. Bé, el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta dels anys 2027 a 2032.
2: I canviem de tema perquè els habitants de Vilanova de la Ribera tenen fins aquest dissabte per votar en una consulta popular sobre si volen que aquesta vila continuï apagant l'enllumenat públic durant la nit. Des del 2023, aquest municipi del Riberal apaga la llum dels seus fanals entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Una mesura presa per reduir la contaminació lumínica i que fa estalviar entre 7 i 8.000 euros anuals a l'Ajuntament. Els detractors de la mesura denuncien que és un problema de seguretat i sobretot a l'hora de conduir de nit. El Batlle ha anunciat que la consulta serà vinculant si supera el llindar del 35% de la participació. I anem cap al sud perquè avui comença la primera de les 17 jornades de vaga convocades a l'ensenyament a Catalunya. Els sindicats majoritaris surten al carrer per reclamar menys alumnes per aula, millores salarials i més recursos per la diversitat. Els ensenyants denuncien que se senten menys tinguts pel govern, després que la Generalitat pactés amb sindicats minoritaris un acord que consideren completament insuficient. La protesta a Catalunya no és aïllada, perquè al País Valencià els docents mantenen avui la vaga indefinida que ja va començar ahir, amb un seguiment que els sindicats qualifiquen d'històric. I en cultura, demà comencen a Pesillada de la Ribera les festes de l'Identicat, organitzades cada any per Airanou de Baó. La primera nit de l'Identicat estarà dedicada a la poesia. Pere Figueres musicarà alguns poemes.
4: I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giné. I bé, totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. Una mica més tard jo faré un concert de poetes d'aquí.
2: L'Identicat se celebrarà entre Pesillà i Baó fins aquest diumenge, amb el plat fort al cap de setmana, amb castells, gegants i correfocs. I una setmana més hem d'estar pendents del temps, doncs us deixem ara amb la previsió meteorològica.
5: Bon dia. Una situació semblant als dies precedents, amb al matí l'influència de l'anticicló de les Açores i, doncs, un temps assolellat. Però a la tarda ens arriba una pertorbació des de la península ibèrica que taparà el cel i ens pot donar uns ruixats tempestuosos a qualsevol punt de la nostra geografia. S'hauria de calmar quan començarà a fer fosc. Al cap, si la mínima és de 2 graus, a la plana estem cap als 13 o 14 graus. Per les màximes, 14 a Riutort, a Sayagusa i a Canavelles, 20 a Prada, 21 a Corbera, 20 a Torderes, 22 a Pià, 19 a Portvendres i Morellàs, 16 a La Manera. Com es presenta demà una bossa d'aire fred, no cal preveure una pujada de temperatura els propers dies. Avui Sant Aquiles i Sant Pancràs. Si no plou per Sant Pancràs ni per Sant Urdí, molt raïm i molt vi. Avui és el Dia Internacional de la Infermera i de l'Infermer.
0: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Forques, 95.
1: El que diem i el que callem.
2: Psicologia de la nostra societat.
3: Per anar bé per casa.
1: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 39.
6: La depressió.
5: Segona part.
2: La setmana passada la Gabriela ens explicava com es manifesta la depressió i quins són els seus factors, i avui ens parla de com ajudar una persona a sortir d'aquesta depressió amb un enfocament pluridisciplinari.
4: Perquè una persona surti realment de la malaltia, de la depressió, normalment necessita un metge. Jo diria, si és possible, si fos possible, un metge psiquiatre. I necessita un psicòleg. I potser necessita un art terapeuta. I potser necessita un treballador o treballadora social. I potser necessita un amic o una amiga. I potser necessita el seu fill o la seva filla. I potser necessita el seu pare o la... Vull dir, que no és sort d'una malaltia com la depressió, sinó és en tribu. I a vegades és en tribu d'especialistes i a vegades és en tribu d'amics, de familiars, de persones que ens estimen.
6: Com a no psiquiatra i no psicòloga que sóc i que és la majoria del meu entorn, com ajudem justament, com fem part d'aquesta tribu que ajuda la persona depressiva?
4: La primera cosa que jo et diria és: aquesta persona està diagnosticada o no. O sigui, aquesta persona en algun moment ha passat o no ha passat per les mans d'un professional que l'ha diagnosticat, no? A partir d'aquí, hi ha hagut un tractament o no hi ha hagut un tractament? Si hi ha un tractament, sapigué que aquest tractament no pot ser només un tractament medicamental. O sigui, no és només una petita o gran pastilla que es pren al matí i a la nit. I sobretot no hauria de ser durant molt de temps la mateixa medicació, val? Perquè una de les coses que sabem respecte de la neurobiologia de la depressió és que totes les medicacions, unes més, unes altres menys, unes més ràpid, unes altres menys ràpid, produeixen habituació. O sigui, el cos s'habitua al fàrmac, i una vegada que s'habitua al fàrmac ja no fa cap mena d'efecte. I sapiguem també que la major part d'aquests medicaments no només produeixen habituació, sinó que a més produeixen forts problemes neurològics. Jo he tingut una pacient, per exemple, que després de passar per una depressió greu, amb tentativa de suïcidi, amb el greu més greu que pots imaginar-te, s'han sortit, però s'han sortit amb, no és un Parkinson, però amb una malaltia que té molts punts en comú amb el Parkinson. Específicament el fet de que la mà dreta, quan està en repòs, li tremola, no? I això és un efecte del temps que ha estat sota medicació, per exemple. I per tant, una persona que ha tingut un diagnòstic, que està medicada, necessita alguna cosa més. Normalment, l'alguna cosa més és un tractament psicològic. Si la persona, per una raó o per una altra, no vol un tractament psicològic, jo diria, val, doncs, art terapeuta. O sigui, alguna cosa que va una mica en paral·lel, no? Però que també ens porta a una millora, bàsicament una millora de les sensacions. Faig aquí una pausa, faig un alt i dic, per entendre'ns, què és la depressió? La depressió és la pressió cap endins. O sigui, la depressió és una situació en la que el món exterior se'ns torna estrany, se'ns torna un pàram, una cosa que a vegades ens fa por, que gairebé sempre ens provoca estranyesa i que tenim la sensació de que no podrem fer res amb aquest món exterior. I doncs tota aquesta por, tota aquesta ràbia, a vegades, tota aquesta estranyesa, la tornem cap endins. Fem la pressió cap endins. I doncs què fem amb una persona en depressió? Hi ha diferents fórmules. Jo t'explico quina és la meva, no? La meva és, jo treballo primer la part sensorial. I la part sensorial, ara penso en aquesta pacient de la que parlàvem ara fa una estona, és, per exemple, una cosa tan senzilla com una pilota de tennis sota la planta del peu i fer anades i tornades asseguda en la seva cadira amb mi davant i fent que ella faci el mateix que faig jo. O sigui, jo també em trec la sabata i faig moviments amb aquesta peloteta. Cap endavant, cap a darrere, cap a una banda, cap a l'altra, girs, tal. Per què? Perquè d'una banda això desperta en la persona tot una mena de circuits cerebrals que se reactiven i d'una altra banda comença a fer-la sentir que hi ha una cosa de l'exterior que pot controlar, la peloteta de tennis. I doncs això és la part sensorial. I doncs quan hi ha una depressió molt greu, jo entro per aquí. I després que la persona comença a poder tenir una certa capacitat d'influència en el món exterior, en situacions tan senzilles, tan simples com aquesta que acabo d'explicar-te, és només després d'això que entra la paraula. És només després d'això que començo a preguntar-li com està, com es sent, avui quina nota li posaria al seu estat. Però primer és la sensorialitat, perquè la primera cosa és que la persona tingui la sensació de que controla alguna cosa. I a partir d'aquí vas construint, i un dia aquesta persona, aquesta pressió que es feia cap endins, comença a fer-la cap enfora. I, per exemple, comença a tenir accessos de ràbia i es baralla amb el seu entorn. I això vol dir que va millor, perquè ja no està deprimida, ara fa pressió. I això és molt dur per a l'entorn, perquè potser és un entorn que ha estat durant molt de temps intentant ajudar aquesta persona i que ha carregat un munt de frustració i que hi ha un moment en el qual aquesta persona va una miqueta millor i la sensació de l'entorn és que un dia se li ha girat el cap i ara s'ha tornat boja. Per què? Perquè ara respon, ara trenca un plat, ara un dia té una baralla amb la seva filla i intenta donar-li un cop a la seva filla. Clar, com l'expliques a la seva filla, que ha estat en risc de rebre un cop de la seva mare? No, però la seva mare va millor, eh? Però és veritat, va millor, perquè ara està exterioritzant. Després d'aquesta exteriorització, la persona se'n lleva del llit. I després d'aquesta exteriorització, un dia va i es compra una faldilla o una fruita que li agradava. O està veient una sèrie a la tele i es posa a plorar. I plora, plora, plora i comença a explicar per què plora. I aquest és el camí de sortida.
6: I aquest camí de sortida per força s'ha de trobar amb un terapeuta o un art terapeuta com a amics, amigues o familiars, és molt difícil.
4: Sí, perquè l'amic, l'amiga, el familiar poden intentar explorar amb la persona, però aquí es posa en joc, d'una banda, que la persona normalment no té ganes de tirar-li tot el pes de la seva tristor a la persona que estima, justament perquè l'estima, i d'una altra banda, la persona que està intentant preguntar-li o que està intentant conduir-la cap a un cert camí de no sé què, també li fa por entrar en segons quins capítols de la vida, no? Perquè, a més, si és una persona propera, clar, normalment ha estat implicada d'una manera o d'una altra en la situació de la persona deprimida o té por d'estar implicada. I, per tant, aquí no es ficarà en segons quins jardins, no? Cal algú exterior que no tingui aquesta por i que a la persona tampoc li faci por dir-li un dia avui no vull parlar, per exemple, no? Val? I que es pugui sostenir aquest espai de buit de avui no vull parlar. Això és molt difícil que pugui fer-lo una persona que no està, que no ha fet una formació i que tampoc està preparada emocionalment per sostenir això.
6: Llavors, com fer per portar aquesta persona a teràpia, per exemple? L'hem de portar de força? Perquè, com bé ho deies al principi, és qüestió de vida o de mort, la depressió, a vegades.
4: Mira, a teràpia no podem portar-la de força. Podem demanar una internació psiquiàtrica si pensem que la persona està a prop d'alguna d'aquestes situacions que parlàvem abans, de risc de vida. I si no, jo el que diria és, si no pensem que fos... que està a prop d'això, val? Jo el que diria és que sense portar-la a teràpia per la força, potser el que se li ha de proposar és que un terapeuta vingui a casa. Perquè justament una persona que està dintre d'una greu depressió normalment té por de sortir per aquesta experiència del món que s'ha tornat estrany, no? I doncs clar, si ha de sortir, si per començar un tractament ha de sortir i ha de trobar-se amb una persona estranya i a més té la sensació de que li ha d'explicar coses, doncs segurament no ho farà. I en canvi, si el terapeuta ve a casa i si el terapeuta que ve a casa no li proposa expliqui'm què és el que li passa, sinó que el que li proposa és, miri, tenim clar que vostè no va bé, jo no sé si li ve de gust explicar-me alguna cosa, però si li ve de gust, aquí estic per escoltar, però si no, jo el que li proposo és fer alguns petits exercicis que l'ajudaran a sortir-se, doncs potser per aquí podem entrar, no? Per això la qüestió sensorial per mi és tan important en casos de depressió greu.
6: Hi ha una cosa també que fa patir realment és que els joves ara cada cop més tenen depressió, pateixen depressió. Per què això i com es pot revertir?
4: Mira, la primera cosa és que una gran part d'aquesta depressió juvenil està enmascarada i és el que fa més por perquè de vegades, justament com està enmascarada, no la veiem. O sigui, podem tenir un adolescent deprimit a casa i quan dic deprimit vull dir no un adolescent triste, vull dir un adolescent que està passant una malaltia i una malaltia greu. No? I no adonar-nos. Per què? Perquè ens fa una comèdia. Perquè sembla ser que té una vida social, que surt amb amics i que tal i que no sé què, i doncs passem totalment al costat de la placa, no? De tot això. Per què? Bueno, jo crec que justament per aquesta injecció, per aquest mandat d'alegria del que parlàvem fa uns programes, no? Sembla ser com que per ser acceptats, i en l'adolescència el fet de ser acceptats és hiperimportant, és de les coses més importants que ens passen, a la que aspirem justament per poder créixer, doncs sembla ser que per ser acceptats necessitem mostrar-nos alegres. I doncs ens mostrem alegres a qualsevol preu, fins i tot el preu de no estar alegres i d'impostar l'alegria. Doncs aquesta és una de les raons. Una de les altres raons és que en la societat en la que estem ara, en el món en el qual estem ara, encontrar, trobar un propòsit, fixa't, ja no t'estic parlant d'un sentit de la vida, eh? Estic parlant d'un propòsit, que és una cosa molt més propera a un objectiu mobilitzador, no? Un objectiu mobilitzador concret que no sigui comprar-me la propera, no sé, iPhone no sé quan, no? Doncs clar, és molt difícil trobar un propòsit i és molt difícil sostenir aquest propòsit. I doncs una gran quantitat d'aquestes depressions juvenils venen donades justament de la incapacitat de sostenir un propòsit. I per tant aquí començo a sentir-me nul i començo a sentir que el món és una cosa, una altra vegada, estranya. amb la que jo no puc fer res, en la qual jo sóc subjecte passiu de tot. I a més, i això és, per mi és fonamental, he de fer com si això no estigués passant. O sigui, he de mostrar que sóc una peça funcional en aquest món, tot i que internament tinc cada vegada més la sensació de no ser-hi. I doncs això acaba trencant per dintre la persona. I també és per això que ha augmentat tant la taxa de suïcidis de joves. I que això troba als pares i a l'entorn totalment desprevenits, no? Desprevinguts. Justament perquè han estat normalment els nens i les nenes sostenint aquesta façana d'alegria que no tenia res a veure amb la seva realitat interna.
6: Gabriela, si hi ha una o dues coses que hem de recordar d'aquest capítol sobre la depressió, quins serien?
4: Que no és el mateix estar passant un moment de depressió, no és el mateix estar deprimit que tenir la malaltia, i aquesta és una diferència molt important, perquè quan tenim la malaltia, i aquesta és la segona cosa que hem de recordar, aquesta és una malaltia que pot portar-nos a la mort. És una malaltia greu. I et diria que la tercera cosa és que per guarir-se de la depressió cal una tribu. Una tribu en la qual no només hi ha professionals, sinó que també han d'haver-hi persones properes. I aquestes persones properes han d'informar-se, perquè efectivament sortir de la depressió comporta unes determinades fases i dintre d'aquestes fases, per exemple, pot haver-hi, entre altres coses, episodis d'agressivitat. I doncs això s'ha de conèixer i s'ha de comprendre.
6: Gabriela, gràcies.
4: De res, Paola. Fins la propera.
0: Radio Arrels, a Ribes Altes, 95.
3: Radio Arrels.
7: L'associació Ludopia presenta la episada 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
8: Qui perd la llengua perd la identitat. Us hi heu fixat? Com el que semblaria ser el mateix mot pot ser segons com masculí o femení i canviar de sentit? M'explico. Mireu, per exemple, pols. Si parleu de la pols, l'haureu de treure amb l'aspiradora, sobretot si sou al·lèrgic. També podeu parlar de xocolata en pols o de llet en pols. En canvi, el pols, el masculí, marca els batecs del cor. Podeu tenir el pols accelerat si correu. I el sentiu a la caròtida, al canell o a les temples. A veure, temple és un altre exemple. La temple, a prop de l'orella, amb una A final i el temple amb una E final, que és l'edifici dedicat a les pregàries i a la devoció. De la mateixa manera, direm el terra i la terra. La terra és el nostre planeta. El terra és el sol. El sol, pas el sol. Quan caminem, trepitgem el terra. I el terra pot ser de terra o de sorra, poc importa. Un altre exemple és el llum i la llum. La llum és el fenomen lluminós que produeix el sol o els fars de la botura, o l'espelma. I el llum és l'aparell que il·lumina. Abans de dormir, apaga el llum de la tauleta.
7: La episada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
0: Radio Arrels, a Sant Nazari, 95.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
10: Bon dia, és dimarts 12 de maig. Escolteu Ràdio Arrels. La Universitat de Perpinyà crearà un nou màster d'estudis catalans per substituir l'actual, que es tancarà a final de curs. L'anunci de la clausura del màster actual va provocar la indignació d'entitats de Catalunya Nord que van reclamar poder cursar estudis superiors en català. La universitat finalment ha anunciat l'obertura d'un nou màster, però el setembre del 2027. Hi haurà, doncs, un any de parèntesi en el qual només podran cursar el màster els alumnes que ara estan fent el primer curs. Joan Peitavia és director de l'Institut Franco-Català Transfronterer.
11: El màster d'Estudis Catalans i Transfronterer que coneixem ara i des de fa 4 anys, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat. Bé, el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta dels anys 2027 a 2032.
10: I canviant de tema perquè els habitants de Vilanova de la Ribera tenen fins aquest dissabte per votar en una consulta popular sobre si volen que aquesta vila continuï apagant l'enllumenat públic durant la nit. Des del 2023, aquest municipi del Riberal apaga la llum dels seus fanals entre la mitjanit i les 5 de la matinada. Una mesura presa per reduir la contaminació lumínica i que fa estalviar entre 7 i 8.000 euros anuals a l'Ajuntament. Els detractors de la mesura denuncien que és un problema de seguretat i sobretot a l'hora de conduir de nit. El batlle ha anunciat que la consulta serà vinculant si supera el llindar del 35% de la participació. I anem cap al sud perquè avui comença la primera de les 17 jornades de vaga convocades a l'ensenyament a Catalunya. Els sindicats majoritaris surten al carrer per reclamar menys alumnes per aula, millores salarials i més recursos per la diversitat. Els ensenyants denuncien que se senten menys tinguts pel govern, després que la Generalitat pactés amb sindicats minoritaris un acord que consideren completament insuficient. La protesta a Catalunya no és aïllada, perquè al País Valencià els docents mantenen avui la vaga indefinida que ja va començar ahir, amb un seguiment que els sindicats qualifiquen d'històric. I en cultura, demà comencen a Pesillada de la Ribera les festes de l'Identicat, organitzades cada any per Airanou de Baó. La primera nit de l'Identicat estarà dedicada a la poesia. Pere Figueres musicarà alguns poemes.
12: I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giné. I totes aquestes cançons en farem una o dues, jo personalment, cantant amb la coral. Cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. Una mica més tard jo faré un concert de poetes d'aquí.
10: L'Identicat se celebrarà entre Pesillà i Baó fins aquest diumenge, amb el plat fort al cap de setmana, amb castells, gegants i correfocs. I una setmana més hem d'estar pendents del temps, doncs us deixem ara amb la previsió meteorològica.
13: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcí. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcí a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb amb alguns aixàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
14: Ràdio Arrels.
15: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
3: Educació.

0: El director de l'Institut Franco-Català de Transfrontària, el Joan Peitaví, bon dia.
1: Bon dia, Miquel.
0: Ara explicava això, no? Que el màster que fins ara es fa, és a dir, el que ara hi ha alumnes matriculats, els alumnes que ara estan a primer, l'any que ve, evidentment, podran cursar segon, però l'any que ve no hi haurà curs de primer d'aquest màster.
1: Això mateix, és a dir, el màster d'Estudis Catalans i Transfrontària que coneixem ara i des de fa 4 anys, vull dir, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat, bé, cerca diners un poc a tot arreu i llavors, evidentment, se retroba aquesta possibilitat de tancar formacions que tenen pocs efectius. Ens toca a nosaltres això, però el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder diguéssim, ser més atractius i a partir d'aquí mantenir una mena de reobertura, salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta, el pla de que seria dels anys 2027 a 2032, perquè el màster és el pivot, és l'eix principal del que és la universitat. Tot descansa sobre la recerca, encara que no sembli, però no són pas únicament estudiants que se'n van a rebre una formació inicial o una cosa així. La universitat és la recerca i ha de produir recerca i és això que genera justament el progrés científic.
0: Clar, com és que la Universitat de Perpinyà decideix de dir aquest màster no ens sorpreu a compte el que sigui, el tanquem pel curs 26-27, però n'obrim un de molt semblant al 27-28. Com s'explica aquesta decisió? De l'any que ve no, però el d'aquí 2 anys sí.
1: Sí, per això que et deia de les decisions de pressupostàries, de les polítiques que s'han de fer i pel fet que nosaltres hem fet una proposta també concertada i també a petició de la universitat per fer que la nostra oferta sigui més atractiva, de manera a fer entrar més gent, en particular mutualitzant tota una sèrie d'assignatures, és a dir, de continguts, de classes, si vols, amb altres persones i altres formacions de la universitat, com ara l'Institut d'Administració i Empreses, que l'IAE, aquí que tenim al costat, i que ells també s'aprofiten del que és la nostra formació per fer dins del seu màster classes, i això fa reduir costos i crea una nova dinàmica d'atractivitat. Si vols, la nova maqueta, el nou pla d'estudi és un nou màster d'Estudis Catalans. Evidentment que no perd pas l'essència del que és la filologia, del que és la cultura, del que és la història, del que és la gramàtica, que és la llengua, del que són bàsicament allò que entén la gent dels estudis catalans. Però la realitat és que també ens hem volgut adaptar a noves realitats que són la voluntat de trobar gent en particular que tingui competències en el marc dels estudis transfronterers, de totes aquestes administracions, dels estudis europeus que permeten tenir coneixements de programes europeus, etcètera, etcètera, que puguin treballar amb administracions. I doncs, clar, intentem de ser també una mica més tècnics que no pas en el pla que tenim i en el programa que tenim actualment, que ho era menys. Això tot s'ha de dir, vull dir, no tothom té les culpes ni d'un costat ni de l'altre amb aquesta negociació que s'ha portat fins ara, aquests dos o tres mesos que acaben de passar.
0: Doncs aleshores aquest màster que començarà el 2027, és un pla del 2027 al 32, això vol dir que entenc que ja no hi ha cap perill, diguem, de que el vulguin treure, si més no, fins al 32.
1: No, clar, és a dir que nosaltres hem rebut una informació oficial que emanava de la presidència de la Universitat de Perpinyà, i després que hagin discutit amb molta gent també, perquè molta gent, i aquí públicament haig de donar les gràcies a tothom qui des del món polític, des del món associatiu, ha portat la seva contribució a que hi hagi aquest resultat, però és veritat que al final la presidència ha decidit, com diuen, de fer un arbitratge a favor de la creació. Així s'ha de dir, és una obertura, una creació d'aquest nou màster i això, evidentment, s'assegura per el període 2027-2032. Això sí, i en aquest cas no hi ha tancament. Llavors, evidentment, si per desgràcia eterna i divina

0: no tinguéssim cap estudiant. Evidentment, això no s'obriria i s'acabaria per tancar, perquè el fet és tancar, un fet és tancar i un fet és no obrir. El títol, ell estarà a la llista, al catàleg, que es diu a nivell de la universitat, de l'oferta de les formacions de la Universitat de Perpinyà. Això sí, a partir del 2027 tindrem aquest forat, diguéssim, gairebé, o se podria interpretar en tot cas com un forat, pel curs universitari 26-27. Però ja dic a la gent, escolta, animeu-vos per d'aquí a un any, per la primavera vinent, ja que s'acaba gairebé la nostra, no? A veure, siguem positius, siguem optimistes per d'aquí a un any.
1: Doncs queda clar que el màster de català que es fa a la Universitat de Perpinyà, que de fet és l'estudi universitari de català doncs, més alt que es fa a l'estat francès,
0: Sí, sí,
1: d'un
0: sí.
1: nivell més alt que es fa a l'estat francès, aquest màster de català acaba com el coneixíem fins ara, això ja ho sabíem fa uns
0: Sí.
1: mesos. L'any que ve es podrà cursar segon els que enguany han fet primer i ja d'aquí
0: Sí, sí,
1: dos
0: sí.
1: anys es podrà iniciar doncs, el curs
0: Sí,
1: de
0: sí, sí.
1: primer d'un nou màster amb alguns canvis. Ens ho estàs
0: Sí, que la
1: explicant... Digues, perdó.
0: Sí, que l'afegia, a més, que el que queda mantingut i el que queda obert és el màster d'ensenyament de català. Això com que, producte de la reforma que hi ha hagut, que fins ara es podia fer el màster d'ensenyament primari o secundària, el màster 2 a nivell del màster segon any, i que ara, amb la nova reforma, es farà a nivell de tercer any de llicenciatura. Aquest obre, de tota manera, qui serà el guanyador, podríem dir, de les places de les oposicions del CAPES del CAPES de català, ell entra a màster, i entra a màster, que se'n diu M2E, a dia d'avui M2E, és conegut així amb la nova reforma. Això era obert ja, cosa que vol dir que també, evidentment, d'aquí un any, coses seran mutualitzades. Evidentment, quan fas una classe de llengua o de gramàtica, el que sigui, pel màster d'ensenyament, la mutualitzes amb el màster d'estudis catalans. Tan fàcil, perquè això, òbviament, no es crea pas un màster ex nihilo, es mutualitzen moltes coses. Quan fas una classe de literatura serveix per un diploma i serveix per un altre, molt sovint. Per això ho deia, per exemple, que mutualitzarem coses amb la gent de l'Institut d'Estudis d'Administració i Empreses pel que fa a polítiques transfrontereres o programes transfronterers. Això és el gran avantatge. Per això també defensàvem nosaltres al començament que podíem reduir costos per tenir la possibilitat de mutualitzar moltes classes. En
1: Clar.
0: realitat, tots els diplomes fan 400 hores, però en realitat els tres diplomes no fan pas 400 hores multiplicat per tres diplomes, perquè hi ha moltes coses que són mutualitzades i mutualitzables. M'entens? Doncs el màster de català d'ensenyament continua, segueix la seva vida amb un altre nom, perquè hi ha hagut una reforma estatal, però evidentment que la gent que vol fer de mestre d'escola i que vol fer de professor secundària pot venir a matricular-se per el màster d'ensenyament sense cap problema.
1: I si un alumne volia cursar el màster de català, però ara hauria de fer primer curs de màster, li recomanaríeu com apuntar-se al de professorat i després canviar a segon o com ho ha de fer
0: Evidentment que
1: això?
0: és la cosa més fàcil a dia d'avui. És evident que també tenim aquest poc efectiu ara de màster i que se continuava, perquè hem tingut una baixada de població estudiantil, per dir-ho així, de demografia estudiantil a nivell de la llicenciatura fa 2 o 3 anys, i clar, això arriba al màster a dia d'avui. Doncs, evidentment, els efectius són baixos. Doncs, una persona que avui us dic són poques, que tindrà la llicenciatura enguany, que vulgui entrar a màster, per no perdre's l'any, la facilitat que li oferirem és arreglar-li, d'alguna manera, els estudis en el marc del màster d'ensenyament. Això que queda clar, vull dir, ja hem respost en aquesta direcció a prop dels estudiants que ens ho han demanat, o gent que t'escriu des de fora. Això sí, és a dir que hi ha un any que d'alguna manera serà embastardit aquí, però hi ha possibilitat de continuar fent en el marc d'un màster, diem, coses en català i coses de català a la Universitat de Perpinyà i a l'IFCT.
1: Queda clar, doncs, directora d'IFCT, Joan Paitavi, moltes gràcies per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: I ja és l'hora on cada dimecres acollim els estudis de Ràdio Arrels el soler Joan Becat. Joan, bon dia.
4: Bon dia.
3: I avui em proposes de fer un llançament que pot semblar enigmàtic. El soler diu sí, però a casa no.
4: Sí, efectivament. Ja se sap. Qualsevol infraestructura, activitat o veïnatge que molesti la gent, tot i que és indispensable pel bé de tothom i que tothom utilitza, provoca sempre la mateixa reacció. D'acord? Sí, però aquí no. Va ser el títol d'un llibre d'un col·lega de Barcelona, Oriol Nello, que va ser director de planificació territorial de la Generalitat, doncs en sabia, i per tot Catalunya hi repassava els llocs on s'havien fet o bé on se projectaven rutes, infraestructures, rutes, camins de ferro, autorutes, tractament de deixalles, fins a torres eòliques. I sempre, sempre la gent dels voltants se revoltaven. Si se feia a casa seva, i ho volien, sí, però a cals veïns. És exactament el que ha passat dimecres al Soler, durant la reunió de concertació sobre el traçat de la futura línia d'alta velocitat, TGV, de Perpinyà fins a Béziers. De Montpellier a Béziers ja s'està fent. La sala de festes del Soler, prou gran, se va trobar petita per tota la gent que volia participar i opinar, gent dreta, fins i tot. He comptat unes 350 persones. Per obrir la sessió, després d'una breu presentació dels animadors de la SNCF, la batllessa del Soler, Armela Revel Forcada, va declarar, tradueixi, que quedi clar, abans de començar, que al Soler no volem la nova línia per contornejar Perpinyà. Aplaudiments nodrits. La gent havia vingut per dir aquí no. Cada intervenció que indicava danys als territoris, notem que hi seran passi on passi la línia, també era aplaudida. Com a un míting. En aquest context, la meva pregunta era qui s'atreveria a justificar la línia. L'animador de la SNCF, sense provocar i adaptant-se a l'ambient hostil, va donar diverses vegades arguments. Per exemple, la necessitat de la línia, l'interès general, va subratllar que, citació, era le seul maillon manquant entre l'Europa del Nord i del Sud, que tots els ports del Mediterrani d'Espanya, d'Almeria fins a València, Tarragona i Barcelona, tindrien un lligam amb la via TGV mediterrània i que això portaria molt més tràfic de mercaderies cap a Europa que ara, que és gairebé inexistent. També la via de tren actual té avui problemes d'estabilitat. Tots els trens hi passen a velocitat reduïda, inclosos els TGV, car passen a la costa i al mig dels estanys. Amb el canvi climàtic s'agreujarà molt, per exemple amb les tempestes i la pujada, per petita que sigui, del nivell del mar, i fa necessària una nova línia. També, a un altre moment, va afegir que si no se fa el contornament de tots els trens normals i de tots els trens de passatgers i de mercaderia, tots travessarien la vila de Perpinyà. El tràfic actual ja satura la línia i no se podrien afegir més trens, especialment trens locals, que la regió vol implantar. Amb aquesta obligació que tot passi pel centre de l'aglomeració i la prioritat que tindran els trens internacionals, hi haurà saturació si no hi ha la nova línia, com a mínim per les mercaderies. La gent de Perpinyà en aquest moment serà directament impactada, sense que se puguin fer coses per protegir-la del soroll o de les molèsties, cosa que se faria al soler. A Perpinyà, tampoc no hi ha prou lloc per aparcar o formar trens. S'aniria cap a un bloqueig i un estancament en detriment de la vila i de l'economia del departament. Bé, a tots aquests arguments, les reaccions durant dues hores i les preses de paraula dins la sala van ser clares. Per la gent present, tant els hi fa el que se'ls hi pugui dir. Sigui quin sigui l'argument, no volen la nova línia a casa seva i que s'espavilin els altres a Perpinyà i les futures generacions.
3: Justament ara, Joan Bicat, segurament és interessant, indispensable, conèixer quins són els elements del debat.
4: La bellesa del Soler i els elegits han recordat que durant l'enquesta de 2012-2014 tots els elegits de l'aglomeració havien votat contra una nova gara als afores de Perpinyà, a Ribes Altes, que com tothom sap és llunyíssim de Perpinyà, no s'hi pot anar a Ribes Altes. Tot havia de passar per la vila. Efectivament, dins els documents presentats en aquesta concertació, que trobareu a internet, no hi ha cap gara TGV prevista. N'hi ha una a Montpellier, se'n preveu una a Béziers, una a Narbona, la petita vila de Narbona, totes a les afores, com n'hi ha una a Figueres de l'altra banda, i res a Perpinyà, desert. S'ha pres acte, doncs, del refús i no és més programada. A opinió meva, és desastrós pel dinamisme de Perpinyà i de Catalunya Nord, car pot portar a un estancament. Serem un racó, tot i que sobre una línia serem descartats. Aquesta falta de perspectives, la ceguesa dels elegits davant de les evolucions que ja se veuen a altres regions franceses i europees, és absolutament impressionant. Per la nova gara, la SNCF, ja n'ha pres acte. Com que cal fer estalvis, si els catalans no la volen, que s'apanyin. L'altre punt a debat era si la línia havia de ser només per viatgers o una línia mixta, trens de passatgers i trens de mercaderies, evidentment separats. Inicialment, el tram Béziers, Perpinyà, era previst només pel TGV viatgers, però ara, a tot arreu, cal també mercaderies. Tant l'animador SNCF com les diverses intervencions volen que la línia sigui oberta als trens ràpids de mercaderies. Va ser interessant, en aquest sentit, la intervenció d'un elegit de la regió Occitaní, encarregat del transport, doncs del tema. Sense insistir gaire, vist l'ambient, dient que els TGV de passatger serien desviats per passar per Perpinyà, no ha dit quants, evidentment sense assegurar, doncs, que separarien a la gara o que si només hi passarien, per tant Perpinyà no serà més al centre del món, ha malgrat tot afirmat que la regió era favorable al contornament dels TGVs de mercaderies, doncs el pas pel Soler. Era valent de dir-ho en aquest context, però la gent no li va fer gaire cas. Tant era convençuda que no se faria la nova línia. Només un intervinent ha fet remarcar que si hi havia un contornament pels TGV de mercaderies, els TGVs de viatgers també hi acabarien passant per guanyar temps i que farien la volta per Perpinyà pocs TGVs. Home, evidentment, i Perpinyà serà un raconet negligit perquè no s'ha volgut una nova estació a Ribes Altes, on tots els TGVs passarien i on més trens pararien, que no passien d'anar al centre de la vila, evidentment. Per tant, no hi ha dubte que tots els elegits de Perpinyà Mediterrània seran contra el contornament. També no hi ha dubte que la regió i l'Estat ho volen i que molt probablement se farà, car no se pot obviar, sobretot a nivell de l'Estat i de la regió, les necessitats de transport i el fet major. Se tracta d'una línia internacional entre la part més dinàmica i poblada d'Espanya i els corredors de la Mediterrània, de la Vall del Roine, París i cap a Europa.
3: Fa anys que en parlem, doncs, d'aquest TGV i durant encara molts anys segur que en continuarem parlant. I ara parlem d'independentisme, Joan Becat, l'independentisme que guanya a les regions cèltiques del Regne Unit.
4: Sí, sí, va passar dijous de la setmana passada. Se van celebrar al Regne Unit les eleccions pels parlaments regionals d'Escòcia i del País de Gal·les. Els partits nacionalistes o independentistes tenen ara el vent en popa i han guanyat i governaran durant els pròxims anys. Com que ja fa 2 anys el partit republicà Sinn Féin havia guanyat a l'Irlanda del Nord, aquestes tres nacions, que són cèltiques, aquestes tres nacions, me refereixi, per exemple, al torneig de rugby de les sis nacions o que fan van als Jocs Olímpics, tindran un govern independentistes. Les tres nacions són, com sabeu, cèltiques. A Escòcia ja havíem parlat en el seu moment del fracàs de la primera ministra Nicola Sturgeon l'any 2023. El primer ministre britànic, Boris Johnson, li va refusar un segon referèndum d'autodeterminació. No. En reacció, Sturgeon va fer votar una llei escocesa que ho permeti, però va fer l'error de demanar a la Cort Suprema anglesa, l'equivalent del Consell Constitucional, què en pensava, i aquest també li ha refusat. La senyora Sturgeon va dimitir, crisi en el seu partit, que durant uns anys va anar de baixa. Però aquest any, un nou líder del SNP, el Partit Nacional Escocès, volia transformar les eleccions en un plebiscit, orientant la campanya, sobretot, vers un nou referèndum. Entusiasme, i els pronòstics s'acompleixen. L'SNP guanya amplament amb 58 diputats, amb els 15 diputats als Verds, un partit també independentista, suma 73 diputats, o sigui, una majoria absoluta molt ampla, per sobre dels 65 necessaris. Lluny darrere són els laboristes que governen el Regne Unit, els conservadors que governaven abans i l'extrema dreta, amb entre 12 i 17 escons per ells, doncs molt lluny de l'SNP. El nou primer ministre, John Swinney, ha promès que la primera votació del nou Parlament serà reclamar al govern anglès la transferència de les competències que permetran de convocar legalment un nou referèndum i que la segona votació serà d'aprovar una llei escocesa de les consultes. Ha triat, doncs, el conflicte directe amb Londres. Ja veurem. Al País de Gal·les se pronosticava la victòria de Plaid Cymru, que vol dir en galès, en la llengua, Partit Galès. És un partit independentista. Les perspectives s'han complert. L'objectiu és ara governar per primera vegada i obtenir més competències, car Gal·les en té menys que Escòcia, i només després passar a un futur referèndum. És una estratègia per etapes. Plaid Cymru és primer amb 43 diputats, però se troba per sota de la majoria absoluta, de només 6 escons. El segon partit és l'extrema dreta anglesa, que ha pujat a 34 diputats. Els dos partits principals anglesos que governen el Regne Unit alternativament són lluny darrere, amb només 7 i 9 diputats. És a dir, que Plaid Cymru haurà de pactar amb l'un o l'altre, si vol majoria, cosa que limitarà els seus projectes, evidentment, o bé governar en minoria, cosa que el limitarà també. Però l'impacte dels resultats al Regne Unit, resultat d'aquest partit independentista, és considerable. I a Irlanda del Nord? Doncs, com hem dit, governa una primera ministra, Michelle O'Neill, del partit republicà Sinn Féin, que significa en irlandès, nosaltres mateixos, en el sentit de nosaltres sols, evidentment sense els anglesos. Però la viceprimer ministra d'Irlanda del Nord és del partit unionista, protestant, pro-anglès. En efecte, des dels acords del Divendres Sant del 1998, que van posar fi, recordeu, a una guerra civil i a la sagnant repressió anglesa, el govern ha de ser compartit i presideix el partit més votat. Cal sempre recordar la situació d'Irlanda, que és molt curiosa, perquè a Europa mateixa era una colònia anglesa durant 4 segles, sempre molt maltractada, reprimida i sempre rebel. El 1922, la totalitat de l'illa va passar a ser un estat membre del Dominion anglès, doncs sense independència total. Però sobre els 26 comtats, els 6 de l'Irlanda del Nord, o Ulster, formaven un estat transitòria dins Irlanda que havia decidit després si faria part d'Irlanda o quedaria al Regne Unit, cosa que va decidir la majoria de religió protestant, amb capital Derry, rebatejada Londonderry pels anglesos. La independència de la República d'Irlanda, sense l'Ulster, doncs, serà només de l'any 1949. Ara, els republicans que governen l'Ulster volen reunir les dues parts d'Irlanda. A quin estem? Per tant, ara se parla al Regne Unit i a fora del bloc celta, dels 3 territoris celts amb governs que fan pressió sobre el govern anglès i, a més, tenen previst de coordinar-se. Ho seguirem.
3: Gràcies, Joan Becat. Fins la setmana entrant. Bon dia.
4: Bon dia a tothom.
3: I recordem que aquesta crònica també la podeu sentir a radioarrels.cat i fins i tot llegir igualment a radioarrels.cat.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Radio Arrels. A Pouillestres, 95.
5: Parce qu'aujourd'hui il pleut et que sur mes bras les poils se hérissent, parce que le ciel ne promet pas mieux que de l'eau comme vache qui pisse, parce que cette nuit fut magique, peut-être un peu grâce à toi. De tes doux mots j'entends encore la musique, je suis encore dans tes bras.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Ens acompanya avui l'Anna Amigó, que acaba de treure el seu primer disc en solitari, Sang de Dona. Recordeu que podeu escoltar-nos a través de la nostra web radioarrels.cat, el programa Disc de la Setmana. Anna, com a cantant i arpista, quines serien les teves influències musicals?
4: Bé, jo vaig començar estudiant música aquí a l'Espluga, a l'Escola de Música del Casal, i clar, arpa al sud no és un instrument molt corrent. De fet, creuem els Pirineus i ja és un instrument que es pot trobar a qualsevol escola, no? Però aquí baix no. Llavors jo vaig estudiar violí i piano com a segon instrument. I després, doncs bé, tot i que l'arpa va quedant relegada en un segon terme, doncs, bueno, vaig continuar fent música fins que l'arpa doncs, va poder agafar el seu espai. Al mateix temps, al començar amb arpa, també vaig començar amb cant líric. I llavors, doncs, a través d'aquí, he anat doncs, creixent musicalment.
3: Doncs, Anna, ens explicaves que des de ben petita vas aprendre a tocar el violí i el piano i després vas seguir amb l'arpa i el cant líric. Tu vens d'una família de músics?
4: Sí, el meu padrí, el pare de la meva mare, era músic, de fet, és que jo sàpiga, el primer músic de la família així oficial, tocava la berra, sardanes, tocava, bueno, pianista i diferents instruments, perquè abans quan era músic et donaven un instrument, anava saltant d'instrument en instrument, no?, per ser músic. I, de fet, tenia una escola de música, encara existeix, i etcètera. I tots els nostres cosins germans toquem pues, dos, tres instruments. Vull dir, casa nostra és molt normal que es canti després de dinar o que es faci algun concert amb dates assenyalades. I, bueno, la música sempre l'hem viscuda de petits i com una cosa molt normal.
3: Sí. Ens has volgut presentar la cançó que es diu L'altra Caterina de Lió. És una cançó sobre la violència de gènere. Dins la cançó original, la Caterina de Lió, al final acaba morint. Però tu, en aquesta versió, la Caterina s'ha acabat empoderant i ha marxat a viure la seva vida lluny de la violència. Per què aquesta necessitat de portar un missatge d'esperança?
4: Sí, perquè era molt necessari, no? El dir sang de dona és molt dur. Té molt de pes, no? I emocionalment mou molt. I clar, no tot ha de ser tètric i no tot ha de ser... bueno, desolador, no? Vull dir, per mi necessitava algun punt de llum, no? I vaig pensar que la Caterina de Lió ho escenificava molt bé, perquè, a més, és el que ha anat evolucionant, no?, amb la societat, també. Quantes dones no van poder marxar de casa i van haver, doncs, o van acabar a mans dels seus marits. I avui dia, doncs, moltes dones ja diuen prou i tenen la força per marxar i per dir fins aquí he arribat. I vaig pensar que tot i que la Caterina de Lió s'ha de seguir cantant la versió antiga, jo crec que per part meva doncs, era la meva aportació, no? aquest gir i aquest canvi, i doncs, empoderar-la i que decidís finalment doncs, marxar i viure la seva vida. Jo ho trobava molt necessari. Tot i que segueix passant, la versió antiga, o sigui, no ens en oblidem. No és per suplir una amb l'altra, no? Però sí, jo per mi era una necessitat, llavors... la vaig voler plasmar en aquesta peça.
3: I també per recordar que aquesta opció de marxar és possible.
4: Sí.
3: Cosa que abans
4: sí,
3: no se tenia tan present.
4: Exacte, i potser agafar l'esforç, la força, no? També vaja, no només aquesta cançó, quasi bé totes ens pensem que a vegades només ens passa amb una persona, no? I després, quan parles, veus que tot... ha passat a mils de persones, és igual el color, és igual el país, o sigui, passa a molta gent igual i que no estàs sola, no? Llavors, això també és com una crida, no? És com una força que et dona per poder prendre les teves decisions i que la teva decisió és tan bona com una altra. Llavors, sí, anava una mica per aquí també, no?
3: I a nivell musical, també amb l'arpa, podríem dir que reflectes també l'empoderament, perquè al principi de la cançó tot és calma i al final, quan sí. La Caterina marxa, la cançó s'esvera i mostres a nivell musical que amb un instrument que podria reflectir la dolçor, la feminitat, segons sí. Els estàndards femenins, també pot ser un instrument dur i d'empoderament al final.
4: Exacte. Amb l'arpa el que tenim normalment és com un estereotip, no? O sigui, si li preguntes a una persona, ah, una arpa, el primer que et pintarà al cap, no? Serà això, una dona guapa, tocant una cançó, una melodia encisadora, o un angelet, no? Una cosa molt per relaxar, tranquil·la, per interioritzar coses, per reflexionar, que és cert, l'arpa serveix per això, però és un instrument que també té molt de caràcter i això també ho volia ensenyar. Llavors, per això intento defugir de sempre repetir la mateixa melodia i de fer les coses molt tranquil·les, molt relaxades. Pensa que abans podies estar cantant que algú es moria i cantar-ho d'una manera relaxada i bonica. Jo, si algú es more, l'arpa també ho ha d'explicar, no només jo de veu. Llavors, anem molt conjuntades, no?, en aquest sentit, cosa que normalment no es veu.
3: Doncs va, a continuació escoltem l'altra Caterina de Lió de l'Anna Amigó.

0: Acabem de sentir l'altra Caterina de Lió, de l'Anna Amigó. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir una altra cançó d'aquesta arpista i cantant i la continuació de l'entrevista.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
2: A Radio Arrels,
3: l'actualitat del Conflent, amb en Joel Mané.
0: Cada dimarts a l'antena de Ràdio Arrels connectem amb en Joel Mané per parlar de l'actualitat del Conflent. Bon dia, Joel.
4: Bon dia.
0: I comencem, doncs, parlant d'una iniciativa d'una gent que van als pobles del Conflent per recuperar la memòria i que faran unes pel·lícules amb aquest treball.
4: Una associació que es diu LBDI, que és de Prada, que va de poble en poble, doncs, per la recuperació de la memòria. Ja havien fet una operació que es deia Memòria en imatges. I en aquest cop l'història serà més aviat l'història dels pobles. Despertem les memòries amb un heritatge cultural i de la vida de cada poble. Fa poc temps doncs, van anar a fer una pel·lícula a Calià, a costat de Prada, doncs, fan parlar la gent i la gent explica la memòria del poble, els records de l'infància. Doncs, els pròxims pobles seran Fontpedrós i Mentet, també. És una bona iniciativa, ja han fet Soanyes, Torrinyà, Castell, Espirà de Conflent, doncs felicitem aquesta gent per aquesta iniciativa de Despertem les memòries.
0: Una altra de les notícies del Conflent és que el Museu de la Mina d'Escaró ja té els seus horaris d'obertura de la temporada d'estiu.
4: Torna a ser obert el nostre petit museu i famós Museu de la Memòria, també tornem a parlar de memòria de la gent que treballaven allà dalt a les mines de ferro, doncs i les mines del Pla de Ganta, i doncs ja tenim les hores i els dies d'obertura. Fins al 15 de juny, doncs encara un mes, només serà obert els caps de setmana i els dies de festes, però en tenim molts, el mes de maig, de les 3 de la tarda fins a les 6 del vespre, però després del 15 de juny fins al 15 de setembre, és a dir, ben bé tot l'estiu, serà obert cada dia excepte els dijous.
0: I també a Pi hi ha un homenatge a la República Espanyola que es fa cada any.
4: Tothom sap que hi ha molta gent que han vingut aquí per la retirada. Jo també, el meu padrí, ha vingut per Bourmadama, de Lleida. Molts han passat també per Cervera o també per Prats de Molló, però també hi havia un camí d'aquesta muntanya nostra d'aquí de Pi. I doncs cada any hi ha petits fills d'aquesta gent de la retirada, de republicans que pugen cap a la muntanya, cap a dalt de la muntanya i a la creu allà dalt i posen la bandera de la República Espanyola. És un homenatge cada any i és emocionant perquè ens recorda els nostres avis.
0: I hi ha una temporada també a l'hort de l'abadia de Sant Miquel de Cuixà que és molt curta, és la temporada de floració dels iris.
4: I que bonic, perquè hi ha moltes colors, moltes categories diferents d'aquestes flors i és un hort ben cuidat i ben boniquet a costat de la nostra famosa abadia de Sant Martí del Canigó. S'ha d'anar de pressa perquè aquestes flors són curtetes. És la temporada ara mateix.
0: Continuem amb una activitat per als amants de la fotografia perquè a Rodés hi ha un concurs de fotos del poble mateix i les inscripcions s'acaben aviat.
4: S'acaben aquest divendres 15 de maig. I és ben bé una bona iniciativa per a la gent que els agrada fer fotos i és un poble molt bonic, també, Rodès. I el tema serà, doncs, el poble de Rodès. Doncs, per a la gent que volen participar en aquest concurs de fotografies, encara tenen 4 dies.
0: I una bona notícia també a Orellà, perquè ja tornen a tenir aigua al rec.
4: En havíem parlat aquest hivern aquí mateix, a Radio Arrels, que totes les pluges que hem tingut després de la secada, les pluges també han fet molts problemes per tot arreu i a Orellà s'han quedat sense aigua perquè hi havia una grossa caiguda de pedres, una caiguda de pedres que va tapar el rec que porta l'aigua fins al poble. I ara una bona notícia és que van fer obres i felicitem la gent que van treballar perquè van treure les pedres i el rec no és... No té cap problema, funciona, doncs, i l'aigua pot tornar cap al poble.
0: I acabem, doncs, com sempre, amb unes quantes agendes, perquè el Casal del Conflent viatja cap a Camprodon aquest cap de setmana per parlar del projecte de telecabina de Vallter.
4: De Vallter i de Mentet. La gent d'aquí del Conflent, molts vigilen aquest projecte. És per això que el Casal del Conflent organitza aquest dissabte 16 de maig un viatge, una taula rodona també al Casal veí de Camprodon, doncs, per parlar d'aquest projecte, una sessió d'informació també sobre aquest projecte. I doncs la gent que hi volen anar, el punt de trobada de la cita és el 7:45 del matí, 7:30, doncs, a l'aparcament, al pàrquing de l'estació de Prada.
0: La setmana que ve també es podrà visitar la Pinosa de Vallestavi.
4: És molt coneguda per la feina de les mines, però també pels resistents, i el Casal del Conflent doncs, organitza una visita d'aquest lloc tan emblemàtic de la terra de resistència i de mines d'aquí del Conflent. I doncs es partiran doncs, de Prada, la gent que volen participar en aquesta visita, al pàrquing de la Plana Sant Martí a les 8 del matí, o per la gent que volen anar directament a Vallestàvia a les 8:30, doncs 8:45, per la visita d'aquest doncs, lloc tan emblemàtic de la Pinosa.
0: I acabarem doncs amb Entet perquè el 6 de juny torna la festa de la transhumància.
4: Com cada any, ja coneixem doncs, per 2026 la data, 6 de juny, la festa molt bonica i d'aquest poble tan bonic també d'allà dalt, de Mentet, la festa de la transhumància.
0: I una última agenda és que aquest estiu ja sabem que tornarà la festa de les bruixes a Vilafranca del Conflent.
4: Ja coneixem la data i per tant, ja sabien que segurament no la farien més, o si ja tornen a ser el projecte aquí endavant per tornar a fer aquesta festa que ja tothom s'espera per venir a Vilafranca durant tot un dia amb la festa i el tema de les bruixes.
0: Joel Mané, moltes gràcies per informar-nos sobre l'actualitat del Conflent.
4: Adéu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És la una.
3: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi, punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcí. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcí i a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb alguns xàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: La nova cursa espacial dispara les emissions. Bon dia. La conquesta espacial s'accelera a un ritme sense precedents, impulsada tant per estats com per actors privats, i el clima en paga les conseqüències. Aquest sector, fins ara discret en els debats sobre emissions contaminants, es revela com una amenaça creixent per als equilibris atmosfèrics del planeta, amb impactes que els instruments científics actuals encara no saben mesurar amb precisió. Segons un estudi publicat a la revista Science of the Total Environment, les emissions del sector s'estimen en 6 milions de tones d'equivalent CO2 a l'any, però la xifra real podria ser molt superior perquè l'impacte dels gasos emesos en les capes altes de l'atmosfera és especialment difícil de quantificar. Les partícules de sutge que alliberen els coets tenen un efecte d'escalfament 500 vegades més elevat en l'alta atmosfera que en la baixa atmosfera. A més de la sutge, l'alumina alliberada durant els llançaments planteja interrogacions addicionals sobre els seus efectes a llarg termini sobre la química atmosfèrica. A tot això s'hi afegeix una dinàmica alarmant. La quantitat de carburant consumida durant els llançaments s'ha multiplicat per 3 entre el 2019 i el 2024, impulsada per la nova cursa espacial protagonitzada per actors privats. A aquest ritme, l'impacte climàtic del sector espacial podria rivalitzar amb el de l'aviació, que representava el 5% de l'escalfament climàtic entre el 2000 i el 2018. Innovacions com el reciclatge de llançadors no resolen el problema de fons, redueixen el consum de recursos per fabricar nous coets, però acceleren alhora la carència dels llançaments i, per tant, el consum total de carburant.
5: Ràdio Arrels, a Salses, 95.
6: Fa

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
4: Olivier Poisson, ja comença la 56a edició de les jornades romàniques a Cuixà. Aquest any, quin és el tema principal?
5: El tema principal són els cistercencs, és a dir, que hem volgut explorar aquest tema anomenat art cistercenc, és a dir, que el cister fa abadies noves a finals de segle II, a finals de l'època romànica, i potser que s'ha un poc mitificat aquest estil que finalment prové del romànic, que anuncia unes altres coses, i que bé. I doncs amb el programa d'aquesta setmana tornem a explorar tot aquest món del cister.
4: El cister, hem parlat a partir del segle XII, però geogràficament on s'estén la construcció d'abadies cistercenques?
5: Oh, s'estén a tota l'Europa. Amb la lliçó de Cluny és un ordre que estén la seva xarxa d'abadies i de priorats, i que són engendrats uns després dels altres per unes abadies mares que donen naixença a unes abadies filles, i doncs és una xarxa que, bé, amb un segle i mig cobra quasi tot l'Europa.
4: Quan digueu és una mica mistificat, que l'objectiu és desmistificar...
5: El paper de l'història, de l'historiador, és de desmuntar els mites o explicar-los i trobar-los en el seu context. El fet és que en aquest moviment d'admiració cap a l'art romànic i aquesta conjunció amb l'art modern, finalment, que és una cosa que es produeix a mitjans del segle XX, i que també nosaltres aquí amb les diades sem un poc també els hereters d'aquest pensament, sense dubte s'ha creat un mite de l'art cistercenc com un art despullat, rigorós, i finalment que veniva en paral·lel a l'art modern, a l'art contemporani del segle XX, i això evidentment s'ha de matisar, perquè sempre les coses s'han de matisar i d'explicar i de veure com hi ha variacions. I de fet els cistercencs van a seguir també, ells també, un camí que els portarà a més complicació, a més riquesa, a més refinament en l'expressió de l'art.
4: Aquest programa comença el 7 de juliol. És dens, no? Com sempre, les jornades romàniques. Què hi trobem principalment?
5: És una setmana de lliçons, de conferències, alternades amb unes visites, perquè hi ha doncs una dotzena, un poc més d'una dotzena d'especialistes, que com sempre venen de tota Europa, venen d'Itàlia, venen d'Espanya, de Catalunya, venen de França, òbviament, i també dels Estats Units. Tenim tot dos especialistes, professors dels Estats Units que venen a parlar d'aquest tema, i doncs diverses lliçons sobre l'arquitectura, però no només sobre l'arquitectura, perquè el cister està també celebre per un art especial del vitrall, del famós vitrall cistercenc, molt senzill, o també de l'il·luminació de llibres, i això és molt, molt, molt important. I les visites, anirem a la més gran abadia cistercenc que tenim a la vora, és Fontfroide, que un altre pla és la mar de l'abadia cistercenc catalana per excel·lència, que és Poblet, i també farem un recorregut de priorats de canonges agustins aquí al Rosselló.
4: Per venir a les jornades romàniques, què cal fer?
5: Ah, bé, les jornades són dedicades a participants que venen tota la setmana i que s'inscriuen a l'avança. Doncs no, per ara és massa tard, però som oberts a tothom que vulgui escoltar les conferències i pot arribar lliurement a les conferències, se li demana una petita participació financera, perquè tot és difícil i en aquests temps més que mai.
4: Després de 56 anys de recorregut, com es porta?

0: les jornades romàniques?
1: Bé, potser que l'interès per l'art romànic ha un poc baixat. Clar que tenim sempre una quarantena, es pot dir, general, de participants, però és que potser és una mica escàs per arribar a equilibrar el pressupost. I bon, gràcies a les institucions tenim subvencions del departament, de l'Estat, de la DRAC, tenim subvencions significatives que ens permeten continuar, però bé, sí, amb un públic es manté, però que ha disminuït, sí, clar.
0: Des dels joves, dels estudiants, hi ha interès encara per al romànic o ha baixat?
1: Enguany ha baixat, però és clar que a tot l'universitat els estudis del medieval han baixat. Però és que enguany, com hem volgut incitar estudiants a venir, doncs hi seran uns 6 o 7, doncs bé, interessant, i hem pogut aconseguir proporcionar borses, perquè evidentment el món estudiant està aquests dies encara molt empobrit i és difícil venir cap a Cuixà, pagar-se el viatge, pagar-se l'inscripció. El preu de l'inscripció per la setmana completa és de 200 euros, pot semblar abordable, però de fet és difícil per als estudiants, i doncs hem plantejat un sistema de borses amb una participació que ens ha estat oferta per antics conferenciants que han abundat un fons, i també amb una convenció amb l'Institut Ametller d'Art Hispànic de Barcelona, amb el qual tenim un conveni, i doncs que ens ha ofert també unes borses que han permet acollir aquests 6-7 estudiants enguany.
0: Olivier Poisson, moltes gràcies. Recordem les dates de les jornades romàniques del 7 al 12 de juliol amb un tema principal, les abadies cistercenques. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Tot i que molts participants s'inscriuen per la setmana, es pot assistir a les conferències com auditor lliure. El programa i totes les informacions a www.cuixa.org.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 12 de maig del 2004, Andorra s'estrena al Festival d'Eurovisió amb Marta Roura i el tema Jugarem a estimar-nos, composat per Jofre Bardagí. Marta Roura i Besolí va néixer a Andorra la Vella el gener del 1981. Va presentar-se i va ser escollida el 20 de desembre del 2003 a representar Andorra per primera vegada al concurs Eurovisió. Era en el marc del programa Eurocasting d'Andorra Televisió. També es va poder veure per TV3. A la primavera del 2004, Marta Roura va interpretar aquesta cançó del Jofre Bardagí. Va ser a Istanbul durant la semifinal del concurs, que no va aconseguir classificar-se per la final. Escoltem, doncs, Jugarem a estimar-nos, la primera cançó en català del concurs d'Eurovisió, representant Andorra, la veu de Marta Roura.

0: aquí jugarem a estimar-nos amb la veu de Marta Roura.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Li juro pel que més estimo que el d'avui ha estat un fet aïllat, que puc fer aquesta feina els dies que venen, vostè no s'ha de preocupar, que ho llegeixo ara a casa amb més calma, ho faré 100 vegades si cal, que tindré molta cura.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Diumenge 17 de maig serà l'última jornada d'Identicat. Començarem a les 10 del matí des de la sala de festes de Bou, des de la Bilbao. Començarem amb la retolació en català d'un carrer i farem un passabile des de la sala de festes fins a la plaça de l'Església. Al passabile podrem veure gegants de la Bisbal, gegants d'Argelès, escoltar sorollosos i músics d'Aire Nou de Bou. Anirem fins a la plaça de l'Església, on farem una actuació castellera amb els castellers de Terrassa, la colla castellera de Sant Vicenç dels Horts i els castellers del Riberal. Us esperem nombrosos diumenge 17 de maig a partir de les 10 del matí a Bou.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
2: Ara que parlo de viatges amunt i avall, durant tots aquells anys, i d'ençà del 1962, quan penso en els meus múltiples passos per la frontera del Portús, recordo que era sovint l'escenari de situacions insòlites, que ara em fan riure, però que llavors, quan m'apropava la ratlla, em neguitejaven, perquè no sabia mai què podia passar. Una vegada em vaig presentar amb el meu cotxe i tres joves estudiants que havia conegut a París, a la llibreria Shakespeare and Co., situada a la vora del Sena, a l'altra banda de la catedral de Notre Dame. Un noi era de Singapur, un altre era nord-americà i un tercer crec que era holandès. I és clar, els policies espanyols es van esverar i van obligar-nos a justificar què hi feien en el meu cotxe i on anàvem exactament. I els tres joves no podien respondre perquè simplement no ho sabien. Els policies no es creien el que jo els explicava, i que era cert. És a dir que, comentant amb un amic llibreter de París, un net de Paul Whitman, que jo me n'anava aquell mateix vespre cap a Barcelona, i ell, tot d'una, va proposar el viatge a uns joves que s'allotjaven allà mateix, a la llibreria Alberg enmig dels llibres, i tres d'entre ells es van decidir gairebé a l'acte. Una hora després érem a la porta d'Orleans, i deixaven París. Els policies van fotocopiar els nostres passaports i ens van deixar marxar, no sense mofar-se de nosaltres, dient que si ens creiem que érem una delegació de l'ONU. El passat ens empaita, de Gentil Puig i Moreno, publicat a Pagès Editors.
1: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
2: Des del 13 i fins al 17 d'aquest mes de maig se celebra a Baó i a Pesillà l'Identicat, que organitza cada any a Aeronau de Baó. Hi ha diferents activitats de tipus molt diferents, però relacionats amb la cultura en tots els seus àmbits, diríem. I un d'aquestes activitats serà dimecres 13, és un concert a Pesillà, un concert en el qual hi participarà el Pere Figueres, a qui podem saludar a aquesta hora. Pere Figueres, bon dia.
3: Bon dia, Miquel.
2: Com deies, és un concert que es farà a la capella de Pesillà. Serà a les 8:30 del vespre. És un concert una mica especial, no? Perquè primer entrarà la Coral Solstici, després ja entraràs tu.
3: Sí, molt. No, la Coral Solstici estic molt amic amb uns quants cantants i sobretot amb el seu director, el Francesc. I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giné i vet aquí. Doncs totes aquestes cançons en farem una o dues. Jo, personalment, cantant amb la coral, cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. I després d'això, una mica més tard, jo faré un concert de poetes d'aquí, doncs el que explicava. I això m'interessa molt perquè els poetes són els que van fer néixer la meva pluma i la meva escriptura. I doncs me faig realment un plaer de cantar amb la Coral Solstici.
2: Clar, de cantar peces de poetes nord-catalans a Pere Figueres, això ja ho has fet moltes vegades, diguem, sí. Però em sembla que cantar amb corals és una cosa relativament nova, no, per tu?
3: Sí, però i molt estranya, perquè mai he participat. El que ha passat és que una coral ha cantat els meus poemes d'ocells per a Cristòfor, que havia musicat del Jordi Pere Cerdà, però jo aquí no hi participava en res. I ara el Francesc em demana de cantar una o dues cançons meves amb la coral. I hem assajat, hem fet uns quants assajos, però em fa una mica d'ànsia, no? i de por. Però vaja, l'aventura és l'aventura i sempre descobreixes moltes coses, sobretot la gent que se fan un plaer de cantar amb tu. Així ens ho passarem bé, segur.
2: Clar, i al final també anar trobant coses noves per innovar artísticament també suposo que és interessant com a cantant. Doncs dèiem aquest concert, això si voleu... Veure en primera persona aquesta innovació de Pere Figueres cantant amb una coral, en aquest cas amb la Coral Solstici. Això és dimecres 13 de maig a 2:15, 8:30. Això és a la capella de...
3: La capelleta
2: de Sant Sadurní, oi?
3: Sí, això.
2: De Pesillà.
3: De Pesillà.
2: Molt bé, doncs això és una de les... De fet, serà, em sembla, la primera activitat de l'Identicat d'aquest sí. any. Això relacionat amb la poesia i la música, i que serà doncs el que obrirà els actes d'aquesta festa d'enguany. Ho hem comentat amb Pere Figueres, que serà un dels músics doncs que pujarà a cantar doncs poemes musicats aquest dimecres 13. Pere Figueres, moltes gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Oh yeah, yeah, yeah. This is the dub song for the dub people. Yeah, yeah, yeah.
5: Feet above sea level and rising. Reggae music rising.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi, punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcí. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcí a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb alguns xàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
1: Ràdio
3: Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

morirà la vida en la terra abans d'entrematar-nos? Morirà després d'entrematar-nos la vida en la terra?

serem les coses. I al final ni em plantejaré els lamors.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi, punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcí. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcí i a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb alguns xàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

0: Ràdio Arrels, a Vivers, 88.2.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels,

de tamariu i roses. Jo seré lluny, no gaire, i en cada llibre obert et restaré la vora perquè hi campegi el verd del teu esguard. Jo no

0: doncs en tenia ja. L'argenteria volava. Lladres d'astres i de jazz, així érem tots plegats, així érem tots plegats.
1: Sota dels astres del jazz, corbates fora de lloc, nois que imitaven el jazz, així érem tots plegats, així érem tots plegats. Sota dels astres del jazz, però quanta nit ha passat,

0: mots encreuats, enigmàtics. Sota la lluna del jazz. Dirurit, dirurit, dirurit. Hey, moon, angels, I whispered I love you. I wasted I love you. Yes, sir.
1: Ràdio Arrels, 100% en català.

i he pensat en el camí que és difícil escollir cap on anar. I per més que torno a tu i per més que torno allà, ja mai més

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi, punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcí. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcí a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb alguns xàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
0: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de jazz.

vida. Busca sempre el caminar i el secret de l'alegria. Treu-la dels amagatalls.

0: bien entendu.
1: Rosselló,
2: Vallespí,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
4: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi, punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcí. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcí a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb alguns xàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Educació a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
5: La Universitat de Perpinyà mantindrà els estudis superiors de català amb el seu màster a partir del 2027 i amb un pla fins al 2032. Un màster que fins aquest any també oferia la universitat, però que el que hi havia fins aquest any acaba i hi havia el risc que doncs, la universitat no renovés aquests estudis. Per entendre una mica aquesta situació i aquesta notícia, tenim en línia el director de l'Institut Franco-Català de Transfrontària, el Joan Peitaví. Bon dia.
6: Bon dia, Miquel.
5: Ara explicava això, no? Que el màster que fins ara es fa, és a dir, el que ara hi ha alumnes matriculats, els alumnes que ara estan a primer, l'any que ve, evidentment, podran cursar segon, però l'any que ve no hi haurà curs de primer d'aquest màster.
6: Això mateix, és a dir, el màster d'Estudis Catalans i Transfrontària que coneixem ara i des de fa 4 anys, vull dir, això es tanca per raons pressupostàries, per raons d'efectius, la universitat té dificultat, bé, cerca diners un poc a tot arreu i llavors, evidentment, se retroba aquesta possibilitat de tancar formacions que tenen pocs efectius. Ens toca a nosaltres això, però el que ens interessava a nosaltres és de poder fer una reforma dels nostres estudis de manera a poder diguéssim, ser més atractius i a partir d'aquí mantenir una mena de reobertura, salvar una mena de reobertura perquè fa el pla d'estudi, allò que en diuen en francès, la maqueta, el pla que seria dels anys 2027 a 2032, perquè perquè el màster és el pivot, és l'eix principal del que és la universitat. Tot descansa sobre la recerca, encara que no sembli, però no són pas únicament estudiants que se'n van a rebre una formació inicial o una cosa així. La universitat és la recerca i ha de produir recerca, i és això que genera justament el progrés científic.
5: Clar, el que... Com és que la Universitat de Perpinyà decideix de dir aquest màster no ens sorpreu a compte el que sigui, el tanquem pel curs 26-27, però n'obrim un de molt semblant el 27-28. Com s'explica aquesta decisió? De l'any que ve no, però el d'aquí dos anys sí.
6: Sí, sí, per això que et deia de les decisions de pressupostàries, de les polítiques que s'han de fer, i pel fet que nosaltres hem fet una proposta també concertada i també a petició de la universitat per fer que la nostra oferta sigui més atractiva, de manera a fer entrar més gent, en particular mutualitzant tota una sèrie d'assignatures, és a dir, de continguts, de classes, si vols, amb altres persones i altres formacions de la universitat, com ara l'Institut d'Administració i Empreses, que l'IAE, aquí que tenim al costat, i que ells també s'aprofiten del que és la nostra formació per fer dins del seu màster classes, i això ens fa reduir costos i crea una nova dinàmica d'atractivitat. Si vols, la nova maqueta, el nou pla d'estudi és un nou màster d'estudis catalans. Evidentment que no perd pas l'essència del que és la filologia, del que és la cultura, del que és la història, del que és la gramàtica, és que és la llengua, del que són bàsicament allò que entén la gent dels estudis catalans. Però la realitat és que també ens hem volgut adaptar a noves realitats que són la voluntat de trobar gent en particular que tingui competències en el marc dels estudis transfronterers, de totes aquestes administracions, dels estudis europeus que permeten tenir coneixements de programes europeus, etc., que puguin treballar amb administracions. I doncs, clar, intentem de ser també una mica més tècnics que no pas en el pla que tenim i en el programa que tenim actualment, que ho era menys. Això tot s'ha de dir, vull dir, no tothom té les culpes ni d'un costat ni de l'altre amb aquesta negociació que s'ha portat fins ara, aquests dos o tres mesos que acaben de passar.
5: Doncs aleshores aquest màster que començarà el 2027, és un pla del 2027 al 32, això vol dir que entenc que ja no hi ha cap perill, diguem, que el vulguin treure, si més no fins al 32?
6: No, clar, és a dir que nosaltres hem rebut una informació oficial que emanava de la presidència de la Universitat de Perpinyà, i després que hagin discutit amb molta gent també, perquè molta gent, i aquí públicament haig de donar les gràcies a tothom qui des del món polític, des del món associatiu, ha portat la seva contribució a que hi hagi aquest resultat, però és veritat que al final la presidència ha decidit, com diuen, de fer un arbitratge a favor de la creació. Així s'ha de dir, és una obertura, una creació d'aquest nou màster, i això evidentment s'assegura per el període 2027-2032. Això sí, i en aquest cas no hi ha tancament. Llavors, evidentment, si per desgràcia eterna i divina no tinguéssim cap estudiant, evidentment això no s'obriria i s'acabaria per tancar, perquè el fet és tancar, un fet és tancar i un fet és no obrir. El títol, ell estarà a la llista, al catàleg, que es diu a nivell de la universitat, de l'oferta de les formacions de la Universitat de Perpinyà. Això sí, a partir del 2027 tindrem aquest forat, diguéssim, gairebé, o se podria interpretar en tot cas com un forat, pel curs universitari 26-27. Però ja dic a la gent, escolta, animeu-vos per d'aquí a un any, per la primavera vinent, ja que s'acaba

0: T'estava
1: Sí, que
0: explicant...
1: l'afegia.
0: Digues, perdó.
1: Sí, que l'afegia, a més, que el que queda mantingut i el que queda obert és el màster d'ensenyament de català. Això, com que, producte de la reforma que hi ha hagut, que fins ara es podia fer el màster d'ensenyament primària o secundària, el màster 2 a nivell del màster segon any, i que ara, amb la nova reforma, es farà a nivell de tercer any de llicenciatura. Aquest obre, de tota manera, qui serà el guanyador, podríem dir, de les places de les oposicions del CAPES del CAPES de català, ell entra a màster, i entra a màster, que se'n diu M2E, a dia d'avui M2E, és conegut així amb la nova reforma. Això era obert ja, cosa que vol dir que també, evidentment, d'aquí un any, coses seran mutualitzades. Evidentment, quan fas una classe de llengua o de gramàtica, el que sigui, pel màster d'ensenyament, la mutualitzes amb el màster d'estudis catalans. Tan fàcil, perquè això, òbviament, no es crea pas un màster ex nihilo, es mutualitzen moltes coses. Quan fas una classe de literatura, serveix per un diploma i serveix per un altre, molt sovint. Per això ho deia, per exemple, que mutualitzarem coses amb la gent de l'Institut d'Estudis d'Administració i Empreses pel que fa a polítiques transfrontereres o programes transfronterers. Això és el gran avantatge. Per això també defensàvem nosaltres al començament que podíem reduir costos per tenir la possibilitat de mutualitzar moltes classes. En
0: Clar.
1: realitat, tots els diplomes fan 400 hores, però en realitat els tres diplomes no fan pas 400 hores multiplicat per tres diplomes, perquè hi ha moltes coses que són mutualitzades i mutualitzables, m'entens? Doncs el màster de català d'ensenyament continua, segueix la seva vida amb un altre nom, perquè hi ha hagut una reforma estatal, però evidentment que la gent que vol fer de mestre d'escola i que vol fer de professor secundària pot venir a matricular-se per el màster d'ensenyament sense cap problema.
0: I si un alumne volia cursar el màster de català, però ara hauria de fer primer curs de màster, li recomanaríeu com apuntar-se al de professorat i després canviar a segon, o com ho ha de fer això?
1: És la cosa més fàcil a dia d'avui. És evident que també tenim aquest poc efectiu ara de màster i que se continuava, perquè hem tingut una baixada de població estudiantil, per dir-ho així, de demografia estudiantil a nivell de la llicenciatura fa 2 o 3 anys, i clar, això arriba al màster a dia d'avui. Doncs, evidentment, els efectius són baixos. Doncs, una persona, que avui te dic són poques, que tindrà la llicenciatura enguany, que vulgui entrar a màster, per no perdre's l'any, la facilitat que li oferirem és arreglar-li, d'alguna manera, els estudis en el marc del màster d'ensenyament. Això que queda clar, vull dir, ja hem respost en aquesta direcció a prop dels estudiants que ens ho han demanat, o gent que t'escriu des de fora. Això sí, és a dir, que hi ha un any que d'alguna manera serà embastardit aquí, però hi ha possibilitat de continuar fent en el marc d'un màster, diem, coses en català i coses de català a la Universitat de Perpinyà i a l'IFCT.
0: Queda clar, doncs, directora de l'IFCT, Joan Paitavi, moltes gràcies per atendre'ens.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Radio Arels, acaba este any 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
4: Amb Miquel Rodríguez, de Té Vallespí.
5: Bon dia. Som a l'estudi de Ceret de Ràdio Arrels amb la Magali Masferrari, que és presidenta del Comitè d'Agermanament Reinès Massanet de Cabrenys, amb qui doncs parlarem d'aquesta associació que ella presideix. Mira, abans de començar, us volíem doncs compartir la bona nova que des del Centre Cultural Català del Vallespí, en col·laboració amb Ràdio Arrels i Té Vallespí, anirem fent tot un seguit d'entrevistes per presentar les associacions catalanes del Vallespí. I vet aquí que tenim a la Magali. Bon dia, Magali.
6: Bon dia, Miquel.
5: Ets corresponsal de l'Independent, oi? Ja fa
6: sí,
5: temps
6: també.
5: Que la gent
6: Reinès,
5: te pot llegir.
6: Per Reinès i Tallet. I de cops per Ceret. Bé.
5: I membre del CCCB des de fa força temps, se passi, ens
6: sí,
5: en podes dir quatre paraules.
6: Sí. És una manera de parlar, de fer conèixer el català i de fer conèixer també les històries del territori. Perquè hi ha moltes entrevistes de gent, sovint gent grans, i que coneixen anècdotes, històries, i que ho expliquen en català. I doncs això és bé.
5: I llavors, me voles explicar una mica en què consisteix aquest agermanament amb els nostres veïns de Massanet, que tants els estimi? Aprofitem per dir un moment que són gent fantàstica, oi? Sí o no? Que la gent... No hi ha poble tan més bonic que Massanet. O sigui...
6: Sí, ja ho sé. Bé, jo m'agrada perquè el meu avi ha nascut a Fussimanya, un mas de Massanet, al segle XIX. I doncs l'agermanament, doncs hi ha Massanet i Reinès són déjà lligats per relacions familiars, d'amistat i tot això, perquè és a prop, per anar a Massanet fa una hora d'un costat o de l'altre, però és a costat, és a prop. L'agermanament ha nascut en 1988, perquè els alcaldes de Reinès i de Massanet eren Joan Vinyes a Massanet i Miquel Baix a Reinès, que saben junts per la muntanya i sempre feien àpats, feien festes, i doncs un dia han decidit de fer l'agermanament. Voilà. I doncs s'ha fet en 1988 i hi ha hagut una cerimònia a Reinès, una a Massanet, i depuis se fa sempre coses entre els dos pobles. I al començament la presidenta era la Marie Armentier. I després ha deixat la plaça a Robert Julia i després Sunjo. Voilà. I donc, mais ho escric perquè hem fet mélange ple de coses. Ple de coses.
5: Jo tinc un greuge històric, veieu, amb el Tractat dels Pirineus o la repartició administrativa dels vilatges, però jo penso que el Massanet hauria de fer part del Vallespí, sí o no? O
6: sí.
5: Nosaltres part de les Salines?
6: Oui, les Salines, sovint hem fet trobades a la Salina. Però quan era petit anava a les Salines cada festa amb els pares i voilà. Però sí, segur.
5: De fet, la meitat de la gent de Sant Llorenç
6: ui,
5: és d'origen massaneteng.
6: Sí.
5: I la meitat de la gent de Massanet és de famílies de Sant Llorenç.
6: Ui,
5: vull dir que realment
6: Llorenç,
5: el lligam
6: sí.
5: És innegable.
6: Ui. Perquè abans la frontera no era una frontera. La muntanya no era una frontera, tampoc. Era un lloc de passatge.
5: Resta avui en dia, i ja entrarem en les accions concretes que feu, però els aplecs com el de Vila-roja o el de Sant Aniol o BSB, que els aplecs aqueixos que se fan encara en aquesta zona muntanyosa entre el Vallespí i la Garrotxa, són, veieu, un bon exemple, no?, d'aquest lligam que esteu intentant mantenir, preservar i...
6: Sí, perquè aquests aplecs han servit fa temps a fer encontrar joves que s'han quedat, i ara veieu-ho, però hi ha famílies de tot, del nostre costat que s'encontren, hi ha amics, I voilà, els lligams queden, perquè tothom, sembla que la gent que fan això, qui van, que organitzen i qui van, són convençut que és una bona cosa de guardar aquests lligams de part i d'altra de la frontera, que no existeix la frontera, mi bo. Mais Yuruna, per exemple, coneixes Yuruna? És un...
5: Conec pas.
6: Yuruna és un... És a Albanyà.
5: D'acord.
6: Yuruna és un tot petit poble i hi ha una escola i tenia abans passat allà, perquè en tinc un xic, un petit hereu aquí. I un dia amb el meu cosí germà hem anat a Yuruna i cada any per la festa se fa una... hi ha una persona que explica la història de la seva família. I doncs jo aquest any, quan vaig anar, he explicat la història del meu avi, de la meva família. I m'ha fet ple, perquè la gent són interessats per això. Històries d'abans, però és això que ha fet créixer tot el resta.
5: El que ens explicaves abans, Magalí, presidenta del Comitè d'Agermanament de Reiners i Maçanet, és que el lligam existia i que va ser perquè dos batlles s'entenien força bé i se retrobaven regularment als aplecs i caminades que van decidir agermanar els seus vilatges, quan realment Maçanet s'hauria pogut agermanar també amb Costoja o també amb Ceret o Sant Llorenç. I el fet és que fa un goig particular sempre. Anar a Maçanet de Cabrenys és realment una experiència sempre molt plaent. Vull dir que hi ha pas un dia que no sigui agradable a Maçanet, no? És més, un xic més obert, més luminós. I bo, la gent de Maçanet ens acull molt bé, no? Quan anem nosaltres al Vallespí a Maçanet, sembla que som veïns i que ens coneixem de tota la vida.
6: Ui.
5: I llavors, efectivament, l'any passat vam anar amb Teva Llespí, vam anar a Maçanet de Cabrenys perquè hi havia l'aniversari de l'agermanament. I sembla que, doncs, això ja ens ho va explicar l'Eva, però ens ho explicaràs tu ara. Com és això que feu de la marxa queixa de castell a castell?
6: Això és una experiència fantàstica. De castell a castell és un camí que ha estat iniciat fa quants anys. I amb Jean-Paul Escudero, en fi, era una comissió extramunicipal de l'Ajuntament. Hem cercat, perquè ha pas estat fàcil de trobar la traça d'aquest camí, perquè sovint era privat i la gent no volien que passessin, i doncs hem cercat, i hem trobat el camí com té de ser. I fins a després del Mas Patau és el nostre camí i després s'ajunta amb el camí de la comunitat de comuna que passa a la Cresta, Colric i Roc de Frausa. Hi ha molta gent que pren aquest camí per anar a Maçanet. De cops m'ho diuen, de cops no, però ja sé que sovint me diuen, i els dic, bon, és llarg, perquè fan l'anada, me pas.
5: No, és pas possible, després d'un àpat amb el vi a porró, vaja, haver de fer la tornada és difícil, eh?
6: Tornen en cotxe, si algú va a cercar, un tremend, torna l'endemà.
5: Més són més de 5 hores de caminada.
6: 7. L'agermanament, cada 5 anys fem una festa. Doncs en 2028 serà a Maçanet. Ja ho sap l'alcalde, li he dit. Doncs hi ha sovint un autobús que porta la gent i tot això, però quan fem aquesta festa, la gent no ven a peu, o alors, si venen a peu, no fan tota la caminada, fan un tros. I hi ha que venen en vélo aussi, en bicicleta. Bon. Mais hem fet curses de lleu, un cop dans un sens, un cop dans l'altre, amb curses de lleu, avec des étapes. I això era fantàstic, també. Hem fet exposicions, també, junts amb la gent de Maçanet, pintors de Maçanet, pintors de Reiners. Hem fet a la Capella Sant Pau, o a Maçanet. i trobades amb el nen se ve sovint, a les Salines o a Massanet. En 2000, l'any 2000, hem fet una trobada als nens han marxat de Fontfreda fins a Roc del Pou. Aquí, els alumnes de Massanet els esperaven i hem baixat tots junts fins a Massanet. Doncs el meu hem marxat de Fontfreda fins a Massanet.
5: Déu-n'hi-do.
6: Sí, però hem tornat en bus. Però a Massanet hem estat rebuts com de reis per als pares i... Era fantàstic. Hem anat a veure la Pedra Dreta, les Creus, la Selvatana, la fàbrica de pipa. Era el darrer any que ha marxat aquesta fàbrica. I els nens han tot visitat. I la nit hi havia un grup de músics que van venir també. I doncs... cantaven de les carrers de Massanet, era fantàstic, era un dia de fantàstic. I hem tornat a mitjanit a Reyes, amb bus. I coses així és important perquè els nens que viuen això, consumiran, sabran que Massanet és un poble que acollidor i... A la fi, al camí, a la fi de la caminada, és un xic pelut a Massanet, si no se veu ben bé el camí. Hi havia alumnes per tot arreu a Massanet. Quan era a Vall, me faltaven alumnes. Me han arribat perquè, de totes maneres, baixes i caus a Massanet. I voilà.
5: A Massanet també hi ha la pedra que falta del Pont Vell,
6: oi?
5: Oui, que seria el diable
6: dreta.
5: Que...
6: Oui.
5: La pedra dreta se diu?
6: Oui.
5: Ens ho expliques, Magalí, per acabar?
6: La pedra dreta és una... L'explica l'història?
5: Veieu, hi ha molts auditors de Ràdio Arrels que la coneixen.
6: El diable, el dimoni...
5: A mi sempre m'agrada escoltar històries.
6: Perquè l'arquitecte que volia fer el punt, no hi ha sempre el punt... caïa. I doncs ha demanat al dimoni. El dimoni, sí. Mais si tu feré, me donaràs la primera ànima que passarà sous el punt. Ok. Alors el dimoni, aquestes pedres apartut, amb els seus companys, perquè tenien fet la nit. I a Massanet, el dimoni portava una pedra i com s'afanyava, ha deixat caure la pedra. I ha caigut a Massanet. I el punt del diable... Alors, oui, l'ànima que ha passat és que la gent de les Seretans han posat una cassola a la cua d'un gat i han fet passar el gat i el dimoni s'ha enganyat, pensava que era un home que passava. I al punt de Seret falta una pedra i es deia que és a Massanet.
5: Jo aquesta versió la coneixia pas. Moltíssimes gràcies, Magalí, per aquesta entrevista a l'estudi de Seret de Ràdio Arrels. Que som doncs membres del CCCB i volem donar a conèixer a la vida associativa catalana del Vallespí. Molt bona tarda.
6: Bona tarda també, a Miquel, i fins una altra.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Ens acompanya avui l'Anna Amigó, que acaba de treure el seu primer disc en solitari, Sang de Dona. Recordeu que podeu escoltar-nos a través de la nostra web radioarrels.cat, el programa Disc de la Setmana. Anna, com a cantant i arpista, quines serien les teves influències musicals?
4: Bé, jo vaig començar estudiant música aquí a l'Espluga, a l'Escola de Música del Casal, i clar, arpa al sud no és un instrument molt corrent. De fet, creuem els Pirineus i ja és un instrument que es pot trobar a qualsevol escola, no? Però aquí baix no. Llavors jo vaig estudiar violí i piano com a segon instrument. I després, doncs bé, tot i que l'arpa va quedant relegada en un segon terme, doncs, bueno, vaig continuar fent música fins que l'arpa doncs, va poder agafar el seu espai. Al mateix temps, al començar amb arpa, també vaig començar amb cant líric. I llavors, doncs, a través d'aquí, he anat doncs, creixent musicalment.
3: Doncs, Anna, ens explicaves que des de ben petita vas aprendre a tocar el violí i el piano i després vas seguir amb l'arpa i el cant líric. Tu vens d'una família de músics?
4: Sí, el meu padrí, el pare de la meva mare, era músic. De fet, és que jo sàpiga, el primer músic de la família així és oficial. Tocava la berra, sardanes, tocava, bueno, pianista i diferents instruments, perquè abans quan era músic et donaven un instrument, anava saltant d'instrument en instrument, no?, per ser músic. I, de fet, tenia una escola de música, encara existeix, i etc. I tots els nostres cosins germans toquem doncs, dos, tres instruments. Vull dir, a casa nostra és molt normal que es canti després de dinar o que es faci algun concert amb dates assenyalades. I, bueno, la música sempre l'hem viscuda de petits i com una cosa molt normal.
3: Sí. Ens has volgut presentar la cançó que es diu L'altra Caterina de Lió. És una cançó sobre la violència de gènere. Dins la cançó original, la Caterina de Lió, al final acaba morint. Però tu, en aquesta versió, la Caterina s'ha acabat empoderant i ha marxat a viure la seva vida lluny de la violència. Per què aquesta necessitat de portar un missatge d'esperança?
4: Sí, perquè era molt necessari, no? El dir sang de dona és molt dur. Té molt de pes, no? I emocionalment mou molt. I clar, no tot ha de ser tètric i no tot ha de ser... bueno, desolador, no? Vull dir, per mi necessitava algun punt de llum, no? I vaig pensar que la Caterina de Lió ho escenificava molt bé, perquè, a més, és el que ha anat evolucionant, no?, amb la societat, també. Quantes dones no van poder marxar de casa i van haver, doncs, o van acabar a mans dels seus marits. I avui dia, doncs, moltes dones ja diuen prou i tenen la força per marxar i per dir fins aquí he arribat. I vaig pensar que tot i que la Caterina de Lió s'ha de seguir cantant la versió antiga, jo crec que per meva doncs, era la meva aportació, no? aquest gir i aquest canvi, i doncs, empoderar-la i que decidís finalment doncs, marxar i viure la seva vida. Jo ho trobava molt necessari. Tot i que segueix passant, la versió antiga, o sigui, no ens en oblidem. No es pot suplir una amb l'altra, no? Però sí, jo per mi era una necessitat, llavors... la vaig voler plasmar en aquesta peça.
3: I també per recordar que aquesta opció de marxar és possible.
4: Sí.
3: Cosa que abans no se tenia tan present.
4: Exacte, i potser agafar l'esforç, la força, no? També vaja, no només aquesta cançó, quasi bé totes ens pensem que a vegades només ens passa amb una persona, no? I després, quan parles, veus que tot... ha passat a mils de persones, és igual el color, és igual el país, o sigui, passa a molta gent igual i que no estàs sola, no? Llavors, això també és com una crida, no? És com una força que et dona per poder prendre les teves decisions i que la teva decisió és tan bona com una altra. Llavors, sí, anava una mica per aquí també, no?
3: I a nivell musical, també amb l'arpa, podríem dir que reflectes també l'empoderament, perquè al principi de la cançó tot és calma i al final, quan sí. La Caterina marxa, la cançó s'esvera i mostres a nivell musical que amb un instrument que podria reflectir la dolçor, la feminitat, segons sí. Els estàndards femenins, també pot ser un instrument dur i d'empoderament al final.
4: Exacte. Amb l'arpa el que tenim normalment és com un estereotip, no? Si preguntes a una persona una arpa, el primer que et pintarà al cap, no? Serà això, una dona guapa, tocant una cançó, una melodia encisadora, o un angelet, no? Una cosa molt per relaxar, tranquil·la, per interioritzar coses, per reflexionar, que és cert, l'arpa serveix per això. Però és un instrument que també té molt de caràcter i això també ho volia ensenyar. Llavors, per això intento defugir de sempre repetir la mateixa melodia i de fer les coses molt tranquil·les, molt relaxades. Pensa que abans podies estar cantant que algú es moria i cantar-ho d'una manera relaxada i bonica. Jo, si algú es more, l'arpa també ho ha d'explicar, no només jo de veu. Llavors, anem molt conjuntades, no?, en aquest sentit, cosa que normalment no es veu.
3: Doncs va, a continuació escoltem l'altra Caterina de Lió de l'Anna Amigó.

Acabem de sentir l'altra Caterina de Lió, de l'Anna Amigó. Escolteu-nos demà a la mateixa hora per sentir una altra cançó d'aquesta arpista i cantant i la continuació de l'entrevista.

0: Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin.
1: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. El 1982 es va inaugurar el Liceu Agrícola de Tesà. La presentació d'aquest nou establiment es va fer sobre el terreny i la va fer per Ràdio Arrels Llorenç Planes, que n'era professor.
4: Ah, aquest Liceu Agrícola de Tesà s'ha creat aquí per raons, diguem, de circumstància, perquè és aquí que el Consell General va trobar un terreny que va poder oferir al Ministeri d'Agricultura perquè hi construís un liceu. Ara, era indispensable, em sembla, que aquest liceu fos construït dins la plana del Rosselló, ja que s'havia de dedicar a horticultura i arboricultura, i també, si fos possible, a la viticultura, i és indispensable que se construís un liceu agrícola dins d'aquest departament també, ja que no hi havia en aquell moment, quan les primeres decisions se van prendre, només un CFPPA a Ribes Altes i un col·legi femení a Ribes Altes.
5: Hi ha moltes terres?
4: Sí, llavors hi ha una quinzena d'hectàrees, a més de la superfície que és utilitzada per la construcció del liceu. Una quinzena d'hectàrees que hi tindrem plantacions de presseguers, d'albercoquers, i tenim una vinya de producció de portaempels, en aquest cas concretament a recent 10 o 4, i tindrem també terra per producció d'hortalissa a fora. Hi ha vinyes també, algunes en denominació d'origen, i hi construirem també un hivernacle de 1.300 metres quadrats i 4 tonels de 800 metres i 4 tonels.
5: I la bastissa ella mateixa al liceu, quina particularitat té?
4: Llavors, la particularitat d'aquest liceu, com podeu veure, és que, evidentment, és calefacció solar. I jo crec que el que s'ha arribat a fer molt bé és integrar el sistema de calefacció solar dins, arquitecturalment, dins el conjunt del liceu. Llavors, aquí tenim un liceu que, al contrari dels altres liceus agrícoles, que són escampats un xic per tot, és molt arreplegat sobre ell mateix, girat cap al sud, evidentment, per recollir tot el sol, bé, malgrat tot, amb un airejament degut a un conjunt de petits patis que, quan seran plens de flors i d'espais verds, serà molt bonic.
3: 1982, inauguració del Liceu Agrícola de Tesà, amb la presentació per Ràdio Arrels de Llorenç Planes, professor del Liceu. Llorenç Planes, probablement més conegut com a escriptor i polític, va morir el desembre del 2016, als 71 anys.
6: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
8: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
9: Des del 13 i fins al 17 d'aquest mes de maig se celebra a Baó i a Pasillà l'Identicat, que organitza cada any a Aeronau de Baó. Hi ha diferents activitats de tipus molt diferents, però relacionats amb la cultura en tots els seus àmbits, diríem. I un d'aquestes activitats serà dimecres 13, és un concert a Pasillà, un concert en el qual hi participarà el Pere Figueres, a qui podem saludar a aquesta hora. Pere Figueres, bon dia.
10: Bon dia, Miquel.
9: Com deies, és un concert que es farà a la capella de Pasillà, serà a les 8:30 del vespre. És un concert una mica especial, no? Perquè primer entrarà la Coral Solstici, després ja entraràs tu.
10: Sí, molt. No, la Coral Solstici estic molt amic amb uns quants cantants i sobretot amb el seu director, el Francesc. I m'han demanat de cantar els poetes nord-catalans que he musicat durant tota la meva vida. L'ocurrència seria el Cerdà, el Pons, la Mare, per no descuidar el malaguanyat Joan Pau Giner i vet aquí. Doncs totes aquestes cançons en farem una o dues jo personalment cantant amb la coral, és a dir, cantaré una estrofa i la coral reprendrà l'estrofa. I després d'això, una mica més tard, jo faré un concert de poetes d'aquí, doncs el que explicava. I això m'interessa molt perquè els poetes són els que van fer néixer la meva pluma i la meva escriptura. I doncs me faig realment un ple de cantar amb la coral Solstici.
9: Clar, de cantar amb peces de poetes nord-catalans, Pere Figueres, això ja ho has fet moltes vegades, diguem, sí. Però em sembla que cantar amb corals és una cosa relativament nova, no, per tu?
10: Sí, per això, sí, però, i molt estranya, perquè mai he participat. El que ha passat és que una coral ha cantat els meus poemes d'ocells per a Cristòfor, que havia musicat del Jordi Pere Cerdà, però jo aquí no hi participava en res. I ara el Francesc em demana de cantar una o dues cançons meves amb la coral. I hem assajat, hem fet uns quants assajos, però em fa una mica d'ànsia, no? I de por. Però vaja, l'aventura és una aventura i sempre descobreixes moltes coses, sobretot la gent que se fan un ple de cantar amb tu. Sí, ens ho passarem bé, segur.
9: Clar, i al final també anar trobant coses noves per això, per innovar artísticament també suposo que és sí, interessant, sí, com a cantant. Doncs sí. Dèiem aquest concert, això si voleu veure en primera persona aquesta innovació de Pere Figueres cantant amb una coral, en aquest cas amb la coral Solstici. Això és dimecres 13 de maig a 2:15, 8:30. Això és a la capella de...
10: La capelleta
9: de Sant Sadurní, oi?
10: Sí, sí, això.
9: De Pesillà.
10: De Pesillà.
9: Molt bé, doncs això és una de les... De fet, serà, em sembla, la primera activitat de l'Identicat d'aquest sí. any, això relacionada amb la poesia i la música... i que serà doncs, el que obrirà els actes d'aquesta festa d'enguany. Ho hem comentat amb Pere Figueres, que serà un dels músics doncs, que pujarà a cantar doncs, poemes musicats aquest dimecres 13. Pere Figueres, moltes gràcies.
10: Gràcies a tu.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Us hi heu fixat? Com el que semblaria ser el mateix mot pot ser, segons com, masculí o femení i canviar de sentit? M'explico. Mireu, per exemple, pols. Si parleu de la pols, l'haureu de treure amb l'aspiradora, sobretot si sou al·lèrgic. També podeu parlar de xocolata en pols o de llet en pols. En canvi, el pols, el masculí, marca els batecs del cor. Podeu tenir el pols accelerat si correu. I el sentiu a la caròtida, al canell o a les temples. A veure, temple és un altre exemple. La temple, a prop de l'orella, amb una A final, i el temple, amb una E final, que és l'edifici dedicat a les pregàries i a la devoció. De la mateixa manera, direm el terra i la terra. La terra és el nostre planeta. El terra és el sol. El sol, pas el sol. Quan caminem, trepitgem el terra. I el terra pot ser de terra o de sorra, poc importa. Un altre exemple és el llum i la llum. La llum és el fenomen lluminós que produeix el sol o els fars de la botura, o l'espelma. I el llum és l'aparell que il·lumina. Abans de dormir, apaga el llum de la tauleta.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pladecorts, 88.2.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
7: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi, punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcí. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcí a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb alguns xàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
8: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
7: I ja és l'hora, és l'hora on cada dimecres acollim els estudis de Ràdio Arrels el soler Joan Becat. Joan, bon dia.
9: Bon dia.
7: I avui em proposes de fer un llançament que pot semblar enigmàtic. El Soler diu sí, però a casa no.
0: Sí, efectivament. Ja se sap. Qualsevol infraestructura, activitat o veïnatge que molesti la gent, tot i que és indispensable pel bé de tothom i que tothom utilitza, provoca sempre la mateixa reacció. D'acord? Sí, però aquí no. Va ser el títol d'un llibre d'un col·lega de Barcelona, Oriol Nello, que va ser director de planificació territorial de la Generalitat, doncs en sabia, i per tot Catalunya hi repassava els llocs on s'havien fet o bé on se projectaven rutes, infraestructures, rutes, camins de ferro, autorutes, tractament de deixalles, fins a torres eòliques. I sempre, sempre, la gent dels voltants se revoltaven. Si se feia a casa seva, i ho volien, sí, però a cals veïns. És exactament el que ha passat dimecres al Soler, durant la reunió de concertació sobre el traçat de la futura línia d'alta velocitat, TGV, de Perpinyà fins a Béziers. De Montpellier a Béziers ja s'està fent. La sala de festes del Soler, prou gran, se va trobar petita per tota la gent que volia participar i opinar, gent dreta, fins i tot. He comptat unes 350 persones. Per obrir la sessió, després d'una breu presentació dels animadors de la SNCF, la batllessa del Soler, Armela Revel Forcada, va declarar, tradueixi, que quedi clar, abans de començar, que al Soler no volem la nova línia per contornejar Perpinyà. Aplaudiments nodrits. La gent havia vingut per dir aquí no. Cada intervenció que indicava danys als territoris, notem que hi seran passi on passi la línia, també era aplaudida. Com a un míting. En aquest context, la meva pregunta era qui s'atreveria a justificar la línia. L'animador de la SNCF, sense provocar i adaptant-se a l'ambient hostil, va donar diverses vegades arguments. Per exemple, la necessitat de la línia, l'interès general, va subratllar que, citació, era el seul maillon manquant entre l'Europa del Nord i del Sud, que tots els ports del Mediterrani d'Espanya, d'Almeria fins a València, Tarragona i Barcelona, tindrien un lligam amb la via TGV mediterrània i que això portaria molt més tràfic de mercaderies cap a Europa que ara, que és gairebé inexistent. També la via de tren actual té avui problemes d'estabilitat. Tots els trens hi passen a velocitat reduïda, inclosos els TGV, car passen a la costa i al mig dels estanys. Amb el canvi climàtic s'agreujarà molt, per exemple amb les tempestes i la pujada, per petita que sigui, del nivell del mar, i fa necessària una nova línia. També, a un altre moment, va afegir que si no se fa el contornament de tots els trens normals i de tots els trens de passatgers i de mercaderia, tots travessarien la vila de Perpinyà. El tràfic actual ja satura la línia i no se podrien afegir més trens, especialment trens locals, que la regió vol implantar. Amb aquesta obligació que tot passi pel centre de l'aglomeració i la prioritat que tindran els trens internacionals, hi haurà saturació si no hi ha la nova línia, com a mínim per les mercaderies. La gent de Perpinyà en aquest moment serà directament impactada, sense que se puguin fer coses per protegir-la del soroll o de les molèsties, cosa que se faria al Soler. A Perpinyà tampoc no hi ha prou lloc per aparcar o formar trens. S'aniria cap a un bloqueig i un estancament en detriment de la vila i de l'economia del departament. Bé, a tots aquests arguments, les reaccions durant dues hores i les preses de paraula dins la sala van ser clares. Per la gent present, tant els hi fa el que se'ls hi pugui dir. Sigui quin sigui l'argument, no volen la nova línia a casa seva i que s'espavilin els altres a Perpinyà i les futures generacions.
7: Justament ara, Joan Becat, segurament és interessant, indispensable, conèixer quins són els elements del debat.
0: La bellesa del Soler i els elegits han recordat que durant l'enquesta de 2012-2014 tots els elegits de l'aglomeració havien votat contra una nova gara als afores de Perpinyà, a Ribes Altes, que com tothom sap és llunyíssim de Perpinyà, no s'hi pot anar a Ribes Altes. Tot havia de passar per la vila. Efectivament, dins els documents presentats en aquesta concertació, que trobareu a internet, no hi ha cap gara TGV prevista. N'hi ha una a Montpellier, se'n preveu una a Béziers, una a Narbona, la petita vila de Narbona, totes a les afores, com n'hi ha una a Figueres de l'altra banda, i res a Perpinyà, desert. S'ha pres acte, doncs, del refús i no és més programada. A opinió meua, és desastrós pel dinamisme de Perpinyà i de Catalunya Nord, car pot portar a un estancament. Serem un racó, tot i que sobre una línia serem descartats. Aquesta falta de perspectives, la ceguesa dels elegits davant de les evolucions que ja se veuen a altres regions franceses i europees, és absolutament impressionant. Per la nova gara, la SNCF ja n'ha pres acte. Com que cal fer estalvis, si els catalans no la volen, que s'apanyin. L'altre punt a debat era si la línia havia de ser només per viatgers o una línia mixta, trens de passatgers i trens de mercaderies,

0: Ports, doncs, del tema. Sense insistir gaire, vist l'ambient, dient que els TGV de passatger serien desviats per passar per Perpinyà, no ha dit quants, evidentment, sense assegurar, doncs, que separarien a la gara o que si només hi passarien, per tant, Perpinyà no serà més al centre del món, ha malgrat tot afirmat que la regió era favorable al contornament dels TGVs de mercaderies, doncs el pas pel Soler. Era valent de dir-ho en aquest context. Però la gent no li va fer gaire cas. Tant era convençuda que no se faria la nova línia. Només un intervinent ha fet remarcar que si hi havia un contornament pels TGV de mercaderies, els TGVs de viatgers també hi acabarien passant per guanyar temps i que farien la volta per Perpinyà pocs TGVs. Home, evidentment, i Perpinyà serà un raconet negligit perquè no s'ha volgut una nova estació a Ribes Altes, on tots els TGVs passarien i on més trens pararien, que no passien d'anar al centre de la vila, evidentment. Per tant, no hi ha dubte que tots els elegits de Perpinyà Mediterrània seran contra el contornament. També no hi ha dubte que la regió i l'Estat ho volen i que molt probablement se farà, car no se pot obviar, sobretot a nivell de l'Estat i de la regió, les necessitats de transport i el fet major. Se tracta d'una línia internacional entre la part més dinàmica i poblada d'Espanya i els corredors de la Mediterrània, de la Vall del Roine, París i cap a Europa.
1: Fa anys que en parlem, doncs, d'aquest TGV i durant encara molts anys segur que en continuarem parlant. I ara parlem d'independentisme, Joan Becat, l'independentisme que guanya a les regions cèltiques del Regne Unit.
0: Sí, sí, va passar dijous de la setmana passada. Se van celebrar al Regne Unit les eleccions pels parlaments regionals d'Escòcia i del País de Gal·les. Els partits nacionalistes o independentistes tenen ara el vent en popa i han guanyat i governaran durant els pròxims anys. Com que ja fa 2 anys el partit republicà Sinn Féin havia guanyat a l'Irlanda del Nord, aquestes tres nacions, que són cèltiques, aquestes tres nacions, me refereixi, per exemple, al torneig de rugby de les 6 nacions o que fan van als Jocs Olímpics, tindran un govern independentistes. Les tres nacions són, com sabeu, cèltiques. A Escòcia ja havíem parlat en el seu moment del fracàs de la primera ministra Nicola Sturgeon l'any 2023. El primer ministre britànic Boris Johnson li va refusar un segon referèndum d'autodeterminació. No. En reacció, Sturgeon va fer votar una llei escocesa que ho permeti, però va fer l'error de demanar a la Cort Suprema anglesa, l'equivalent del Consell Constitucional, què en pensava, i aquest també li ha refusat. La senyora Sturgeon va dimitir, crisi en el seu partit, que durant uns anys va anar de baixa. Però aquest any, un nou líder del SNP, el Partit Nacional Escocès, volia transformar les eleccions en un plebiscit, orientant la campanya, sobretot, vers un nou referèndum. Entusiasme, i els pronòstics s'acompleixen. L'SNP guanya amplament amb 58 diputats, amb els 15 diputats dels Verds, un partit també independentista, suma 73 diputats, o sigui, una majoria absoluta molt ampla, per sobre dels 65 necessaris. Lluny darrere són els laboristes que governen el Regne Unit, els conservadors que governaven abans i l'extrema dreta, amb entre 12 i 17 escons per ells, doncs molt lluny de l'SNP. El nou primer ministre, John Swinney, ha promès que la primera votació del nou Parlament serà reclamar al govern anglès la transferència de les competències que permetran de convocar legalment un nou referèndum i que la segona votació

0: serà d'aprovar una llei escocesa de les consultes. Ha triat, doncs, el conflicte directe amb Londres. Ja veurem. Al País de Gales se pronosticava la victòria de Plaid Cymru, que vol dir en galès, en la llengua, partit galès. És un partit independentista. Les perspectives s'han complert. L'objectiu és ara governar per primera vegada i obtenir més competències, car Gales en té menys que Escòcia, i només després passar a un futur referèndum. És una estratègia per etapes. Plaid Cymru és primer amb 43 diputats, però se troba per sota de la majoria absoluta, de només 6 escons. El segon partit és l'extrema dreta anglesa, que ha pujat a 34 diputats. Els dos partits principals anglesos que governen el Regne Unit alternativament són lluny darrere, amb només 7 i 9 diputats. És a dir, que Plaid Cymru haurà de pactar amb l'un o l'altre, si vol majoria, cosa que limitarà els seus projectes, evidentment, o bé governar en minoria, cosa que el limitarà també. Però l'impacte dels resultats al Regne Unit, resultat d'aquest partit independentista, és considerable. I a Irlanda del Nord? Doncs, com hem dit, governa una primera ministra, Michelle O'Neill, del partit republicà Sinn Féin, que significa en irlandès nosaltres mateixos, en el sentit de nosaltres sols, evidentment sense els anglesos. Però la viceprimer ministra d'Irlanda del Nord és del partit unionista, protestant, pro-anglès. En efecte, des dels acords del Divendres Sant del 1998, que van posar fi, recordeu, a una guerra civil i a la sagnant repressió anglesa, el govern ha de ser compartit i presideix el partit més votat. Cal sempre recordar la situació d'Irlanda, que és molt curiosa, perquè a Europa mateixa era una colònia anglesa durant 4 segles, sempre molt maltractada, reprimida i sempre rebel. El 1922, la totalitat de l'illa va passar a ser un estat membre del Dominion anglès, doncs sense independència total. Però sobre els 26 comtats, els 6 de l'Irlanda del Nord, o Ulster, formaven un estat transitori dins Irlanda que havia decidit després si faria part d'Irlanda o quedaria al Regne Unit, cosa que va decidir la majoria de religió protestant, amb capital Derry, rebatejada Londonderry pels anglesos. La independència de la República d'Irlanda, sense l'Ulster, doncs, serà només de l'any 1949. Ara, els republicans que governen l'Ulster volen reunir les dues parts d'Irlanda. Aquí n'estem. Per tant, ara se parla al Regne Unit i a fora del bloc celta, dels 3 territoris celts amb governs que fan pressió sobre el govern anglès i, a més, tenen previst de coordinar-se. Ho seguirem.
1: Gràcies, Joan Becat. Fins la setmana entrant. Bon dia.
0: Bon dia a tothom.
1: I recordem que aquesta crònica també la podeu sentir a radioarrels.cat i fins i tot llegir igualment a radioarrels.cat.
2: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
3: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
0: L'agenda de Ràdio Arrels.
2: Soc Aurélie, del País de Redistòrio Conflent Canigú. Aquesta vegada, sense la neu, us proposem de descobrir un dels pobles més bonics de França, Ebol. El dissabte 23 de maig, a les 3 de la tarda, la Martine Boé us guiarà pels carrerons del poble natal de Ludovic Massé. Hi descobrireu un poble típic de l'Alt Conflent. La visita us portarà a l'antiga escola convertida en un gabinet literari i a l'església de Sant Andreu. La reserva és obligatòria ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País de Redistòrio Conflent Canigú.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'Enderrock. Laura Bertran.
5: El 12 de maig del 2004, Andorra s'estrena al Festival d'Eurovisió amb Marta Roura i el tema Jugarem a estimar-nos, composat per Jofre Bardagí. Marta Roura i Besolí va néixer a Andorra la Vella el gener del 1981. Va presentar-se i va ser escollida el 20 de desembre del 2003 a representar Andorra per primera vegada al concurs Eurovisió. Era en el marc del programa Eurocasting d'Andorra Televisió. També es va poder veure per TV3. A la primavera del 2004, Marta Roura va interpretar aquesta cançó del Jofre Bardagí. Va ser a Istanbul durant la semifinal del concurs, que no va aconseguir classificar-se per la final. Escoltem, doncs, Jugarem a estimar-nos, la primera cançó en català del concurs d'Eurovisió, representant Andorra, la veu de Marta Roura.

0: aquí jugarem a estimar-nos amb la veu de Marta Roura.
1: Ràdio Arers, a Sureda, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: A Ràdio Arrels,
2: l'actualitat del Conflent amb en Joel Mané.
3: Cada dimarts a l'antena de Ràdio Arrels connectem amb en Joel Mané per parlar de l'actualitat del Conflent. Bon dia, Joel.
4: Bon dia.
3: I comencem, doncs, parlant d'una iniciativa d'una gent que van als pobles del Conflent per recuperar la memòria i que faran unes pel·lícules amb aquest treball.
4: Una associació que es diu LBDI, que és de Prada, que va de poble en poble, doncs, per la recuperació de la memòria. Ja havien fet una operació que es deia Memòria en imatges. I en aquest cop l'història serà més aviat l'història dels pobles. Despertem les memòries amb l'heritatge cultural i de la vida de cada poble. Fa poc temps, doncs, van anar a fer una pel·lícula a Calià, a costat de Prada, doncs, fan parlar la gent i la gent explica la memòria del poble, els records de l'infància. Doncs, els pròxims pobles seran Fontpedrós i Mentet, també. És una bona iniciativa, ja han fet Soanyes, Torrinyà, Castell, Espirà de Conflent. Doncs felicitem aquesta gent per aquesta iniciativa de Despertem les memòries.
3: Una altra de les notícies del Conflent és que el Museu de la Mina d'Escaró ja té els seus horaris d'obertura de la temporada d'estiu.
4: Torna a ser obert el nostre petit museu i famós Museu de la Memòria. També tornem a parlar de memòria de la gent que treballaven allà dalt a les mines de ferro, doncs, i a les mines del Pla de Ganta. I doncs ja tenim les hores i els dies d'obertura. Fins al 15 de juny, doncs encara un mes, només serà obert els caps de setmana i els dies de festes, però en tenim molts, el mes de maig, de les 3 de la tarda fins a les 6 del vespre. Però després del 15 de juny fins al 15 de setembre, és a dir, ben bé tot l'estiu, serà obert cada dia excepte els dijous.
3: I també a Pi hi ha un homenatge a la República Espanyola que es fa cada any.
4: Tothom sap que hi ha molta gent que han vingut aquí per la retirada. Jo també, el meu padrí, ha vingut per Bourmadama, de Lleida. Molts han passat també per Cervera o també per Prats de Molló, però també hi havia un camí d'aquesta muntanya nostra d'aquí de Pi. I doncs cada any hi ha petits fills d'aquesta gent de la retirada, de republicans que pugen cap a la muntanya, cap a dalt de la muntanya, i a la creu allà dalt i posen la bandera de la República Espanyola. És un homenatge cada any i és emocionant perquè ens recorda els nostres avis.
3: I hi ha una temporada també a l'hort de l'abadia de Sant Miquel de Cuixà que és molt curta, és la temporada de floració dels iris.
4: I que bonic, perquè hi ha moltes colors, moltes categories diferents d'aquestes flors, i és un hort ben cuidat i ben boniquet a costat de la nostra famosa abadia de Sant Martí del Canigó. S'ha d'anar de pressa perquè aquestes flors són curtetes. És la temporada ara mateix.
3: Continuem amb una activitat per als amants de la fotografia, perquè a Rodés hi ha un concurs de fotos del poble mateix i les inscripcions s'acaben aviat.
4: S'acaben aquest divendres 15 de maig, i és ben bé una bona iniciativa per a la gent que els agrada fer fotos, i és un poble molt bonic, també, Rodès. I el tema serà, doncs, el poble de Rodès. Doncs, per a la gent que volen participar en aquest concurs de fotografies, encara tenen 4 dies.
3: I una bona notícia també a Orellà, perquè ja tornen a tenir aigua al rec.
4: En havíem parlat aquest hivern aquí mateix, a Ràdio Arrels, que totes les pluges que hem tingut després de la secada, les pluges també han fet molts problemes per tot arreu, i a Orellà s'han quedat sense aigua perquè hi havia una grossa caiguda de pedres, una caiguda de pedres que va tapar el rec que porta l'aigua fins al poble. I ara una bona notícia és que van fer obres, i felicitem la gent que van treballar perquè van treure les pedres, i el rec no té cap problema, funciona, doncs, i l'aigua pot tornar cap al poble.
3: I acabem, doncs, com sempre, amb unes quantes agendes, perquè el Casal del Conflent viatja cap a Camprodon aquest cap de setmana per parlar del projecte de telecabina de Vallter.
4: De Vallter i de Mentet. La gent d'aquí del Conflent, molts vigilen aquest projecte, i és per això que el Casal del Conflent organitza aquest dissabte 16 de maig una taula rodona també al Casal veí de Camprodon, doncs, per parlar d'aquest projecte, una sessió d'informació també sobre aquest projecte. I doncs la gent que volen anar, el punt de trobada, la cita, és el 8:15 del matí, 7:30, doncs, a l'aparcament, al pàrquing de l'estació de Prada.
3: La setmana que ve també es podrà visitar la Pinosa de Vallestavi.
4: És molt coneguda per la feina de les mines, però també pels resistents, i el Casal del Conflent doncs, organitza una visita d'aquest lloc tan emblemàtic de la terra de resistència i de mines d'aquí del Conflent. I doncs es partiran doncs, de Prada, la gent que volen participar en aquesta visita, al pàrquing de la Plana Sant Martí a les 8 del matí, o per la gent que volen anar directament a Vallestàvia a les 8:30, doncs 8:15, per la visita d'aquest doncs, lloc tan emblemàtic de la Pinosa.
3: I acabarem doncs, amb Entet perquè el 6 de juny torna la Festa de la Transhumància.
4: Com cada any, ja coneixem doncs, per 2026 la data, 6 de juny, la festa molt bonica i d'aquest poble tan bonic també d'allà dalt, de Mentet, la Festa de la Transhumància.
3: I una última agenda és que aquest estiu ja sabem que tornarà la Festa de les Bruixes a Vilafranca del Conflent.
4: Ja coneixem la data i, per tant, ja sabien que segurament no la farien més, o si ja tornen a ser el projecte aquí endavant per tornar a fer aquesta festa que ja tothom s'espera per venir a Vilafranca durant tot un dia amb la festa i el tema de les bruixes.
3: Joel Mané, moltes gràcies per informar-nos sobre l'actualitat del Conflent.
4: Adéu.
0: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Vilatges de Conflent. Comencem la nostra visita al vilatge d'Escaró, antic poble miner de l'Alt Conflent. Avui ens trobem a Escaró amb un bonic dia de tardor, fa bon temps, i el que ens farà visitar Escaró és ni més ni menys que el batlle de Daniel Aspa. Daniel Aspa, bon dia.
2: Bon dia.
1: Escaró, fem una carta d'identitat, ràpidament.
2: Escaró, doncs, hi ha 80 habitants l'any, i després, ho sabeu tots, és un país de miner. I aquí ens trapem al costat de la mairia de l'escola. Són anat a aquesta escola aquí, aquesta. I aquest lloc és un lloc que ha estat fet després de la destrucció de l'altre costat del poble, perquè de l'altre costat del poble hi havia una escola i també la mairia d'Escaró. Això ha estat construït als anys 60 de les destruccions de l'altre costat. Doncs Escaró és sempre coses així. És destrucció, reconstrucció, destrucció, reconstrucció.
1: Situació geogràfica.
2: Situació geogràfica, ja veieu el Canigó aquí, el nostre Canigó. De l'altre costat és el Vallespí, ara som al Conflent. D'aquí ja veieu el Tres Esteles, que és la nostra muntanya, també, el Tres Esteles. De l'altre costat hi ha Soanyes, i de l'altre costat de la Serra, que veieu aquí dalt, hi ha Nyert. I els tres pobles, Nyert, Soanyes, Escaró, són pobles també que tenien població de miners. I doncs tenim una història de prop de nosaltres amb els altres pobles que són famílies també de miners i que han treballat a la mina.
1: Això és molt important, eh? En parlarem tot el temps de la nostra passejada per Escaró. Comencem a caminar, Daniel?
2: Sí, anem.
1: Sortim des de la mairie, l'Ajuntament, i anem cap a l'església, una església que no és tan antiga.
2: No, és pas antiga aquesta església. De cops, com faig passejades amb gent dins del poble, m'estic aquí davant de l'església i els dic, és una antiga església o nova? Si és nova, ha estat construïda després de la destrucció de l'antiga església en 1947, a l'altre costat de l'Escaró.
1: Escaró damunt.
2: Escaró damunt. I doncs, si dic, veieu, totes els rocs que veieu aquí són rocs de l'antiga església i els alemanys essayaient de trobar per què aquesta església ha estat construïda amb les pierres de l'ancienne església.
1: I doncs?
2: I doncs, no ens cal apropar. I veieu aquí aquests tres. Se diu en francès les corbeaux, no sé pas com se diu en català, escarbeaux, les corbeaux, aquí, tres. I doncs ja veieu cares aquí un poc. Veieu cares que tenen, aquestes cares tenen 1000 anys, perquè l'antica església era l'església de Sant Martí. Sant Martí és avui, eh? Ho sabeu que és avui, Sant Martí.
1: El dia que gravem és l'11 de novembre.
2: És la festa d'Escaró, però ara se fa pas festa d'Escaró, és la festa major d'Escaró. Ara s'hem fet la festa a fi juliol, passa. Me la caldria fer tornar a la Sant Martí, a 11 de novembre. I veieu aquests rocs, tres rocs aquí, i bé, tenen cares velles de 1000 anys. Se veu un poc la cara amb els ulls de caixa costat aquí.
1: Fem una descripció, hi ha una, la porta i per sobre hi ha una marquesa, una marquesana, i aquests testimonis de l'església d'abans, que tenim també un panell, una foto que l'explica, perquè com ho ha dit Daniel Aspel, el nostre guia, era una església molt antiga, la d'Escardamunt.
2: Ja veieu l'església, sobre aquesta foto, ja veieu aquesta església vella, i veieu que de cada costat hi ha camí de ferro amb vagonets aquí. I l'església, l'antic església, de cada costat hi havia mena, hi havia galeries. I doncs, a la guerra de 40, el que s'ha passat era que hi calia un munt de mena. I doncs que ha fet la companyia que explotava la mena a l'entorn de l'església, ha fet galeries sota l'església. Ha fet galeries sota l'església. I doncs, a poc a poc, en 40, 40, 45, 46, 47, a poc l'església ha caigut, a poc a poc, i la campana que era aquí, un dia de 47, ha caigut un soroll, un gros soroll dins el poble, i el veia de les poques, Garendú, Marcelenc i un altre, i del municipi, s'han estat a prop de l'església i han vist que la campana era sus el presbiteri de l'església. La campana havia caigut del campanar fins a de sus del teulat del presbiteri. I doncs amb una garrotera han fet baixar a poc a poc, la campana, i han salvat la campana. I després d'això, 6 mesos després d'això, l'església ha caigut.
1: Completament.
2: I ara ja podem veure aquesta campana és aquí, l'han salvada.
1: I encara ara la trobem a la nova, direm nova, església, que s'assembla molt a una església antiga, per això ha estat reconstruïda d'una manera antiga. Caminant tornarem a parlar d'Escarro d'Amunt.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Aurélie, del País d'Arrer d'Història Conflent Canigú. El divendres 29 de maig, a les 6 de la tarda, el Masriquer acollirà la nostra conferència del mes. Live Escap, historiador especialista de l'època romànica, us proposarà una conferència titulada L'art romànic a Catalunya, origens, evolucions i caracteristiques. Aquesta conferència és organitzada en col·laboració amb l'associació Notre-Dame de Riquet. La reserva és obligatòria, ja que les places són limitades. Per a més informació, contacteu el País d'Arrer d'Història Conflent Canigó.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
2: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi, punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcir. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcir i a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb alguns xàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Fillols, al Conflent, per fer memòria amb una filolaire que durant 30 anys ha estat al capdavant d'una institució a Fillols, el Cafè de la Unió, que ja havia tingut la seva mare.
6: 32
5: ella,
6: anys.
5: 32 anys. D'acord.
6: Són 32 anys.
5: Molt bé. És filla de miner, passa els estius al refugi dels Cortalets i és que els pares en són els gerents. Magui Escapa, bon dia.
7: Bon dia.
5: I gràcies d'acollir-me a casa vostra. Sobre el cafè.
7: Sobre el cafè.
5: Darrere l'església romànica de Sant Feliu. Més ben situats no podeu estar.
7: No. A sota les campanes.
5: Em sembla que hem oït alguna
7: sí, sí.
5: campanada ara. Eh?
7: Sí, sí.
5: Bé, parlem d'aquests 32 anys vostres, al Cafè de la Unió, treballant cada dia,
7: sí.
5: cuinant, servint, i parlem també de la família, del pare i la de la mare. Comencem parlant dels Taurinyà. De fet, vos sou Taurinyà.
7: Sí.
5: Família Taurinyà. Tots de Fillols?
7: Sí.
5: Els padrins també?
7: No l'he conegut, però ja sé que estava a Fillols.
5: I la padrina també de Fillols?
7: No, la padrina era de Cornellà.
5: De Cornellà?
7: Una ronda de Cornellà.
5: El padrí era traginer.
7: Va ser traginer, blessat a la guerra de 14. Després va ser traginer, traginava minerer, com se feia de les mines privades que estaven a Balaig.
5: Va ser ferit a la guerra del sí. 14 i va continuar treballant com a traginer després.
7: Sí, amb la mula anava bé.
5: Crec que la ruta del Canigó van ser ells els traginers que la van fer, no?
7: Penso que sí. Les primers fins a Balaig va ser els traginers, després van ser gens que van construir el xalet dels Cortalets i per fer el xalet dels Cortalets van continuar la pista. Va ser pista amb dos cops, des de Balaig als Cortalets pel bosc, i després vam sortir de Balaig pel coll de les Voltes per anar els cortalets. Jo dic els cortalets perquè els cortalets és el planer que hi ha a dalt. El xalet dels cortalets és allà a dalt, però primer la pista s'estava baix.
5: Ara aquesta ruta...
7: Aquesta ruta és tancada, no fa molt dol,
5: sí?
7: Perquè penso que hi havia gent que havien fet això, tenien ni moients mecànics ni res, van fer això amb les dures mans, van fer una pista que era molt guapa, ben estudiada, ben dirigida, i ara amb el que tenim nosaltres, pel mecànic, camions i tot, no som capables de l'entretenir.
5: Es podria fer millor, doncs.
7: Se podria fer molt bé. Ara se sortia per la pista del IEC, però és una pista nova. I jo me recordo, eren 66, quan vam juntar les dues pistes.
5: D'acord.
7: Donc, és una pista molt nova, que no és molt guapa, que no es veu res. Des de la pista que surt de Fillols, és quasi tot el camí se veu la plana. Se veu un bar, hi ha un bosc molt guapo. Penso que és domatge.
5: És domatge, eh?
7: Que no se pugui fer, eh? Diuen que no tenen sols, però en gasten allò. I per salvar la muntanya, com diuen que és per salvar la muntanya, ja podrien fer altres coses més profitables. Fer una educació de la gent, que se surtin les deixalles, que no surtin de la pista, se puguin tenir com homes, pas com burians. És això que fa del que.
5: Crec que, m'ho heu explicat abans de començar, que el pare del vostre marit era picapedrer,
7: sí,
5: i que va participar.
7: Fent prets de pierre sèche, ara se'n diu morallers que fan prets de pierre sèche, pedres seques, i de camins que són sostenits per això. Antes se'n feia dapertot, de prets, sí, així, amb de pedres seques. Ara la gent, n'hi ha molt pocs que ho saben fer. En fan molt guapos, però n'hi ha molt pocs.
5: El pare, el vostre pare, miner.
7: Sí, bé, hi havia les mines de ferro de Fillols, que calia guanyar la vida, només.
5: Evidentment.
7: Calia anar a la mina.
5: La majoria de joves treballaven a la mina,
7: sí,
5: aquí a Fillols, eh?
7: Sí, joves i menys, perquè quan se sortien de l'escola quasi sempre tenien d'anar a la mina, que havia fet viure tot el resto. Hi havia les maners que tenien vaques o una altra cosa. Anaven al maner i després se cuidaven a les bèsties. I... És així.
5: Era un treball perillós, aquest? Vull dir, les famílies patien de tenir els joves, els marits, els pares treballant a les mines?
7: Tenien molt por.
5: Tenien por?
7: Sí, quan se treballa a la mina que sigui aquí, perquè hi havia galeries sota terra,
5: sí,
7: doncs baixaven el por, pujaven, no sé el que se pot passar. Hi havia morts, hi havia pas cada dia, mi n'hi ha hagut, el cable de cops anava de través. Bueno, tot treball és perillós, eh?
5: Sí.
7: Quan se surt de...
5: Sí.
7: És pas un treball d'escriptor, s'estan darrere a la casa.
5: Sí. Heu viscut algun accident, vos?
7: El meu pare va ser injectat. Ell, quan veia la màquina que dins de les galeries, que, en fi, i un raig va esclatar i va ser blessat a la cama una mica.
5: El vostre pare es cuidava d'aquest cable, no?
7: Del cable,
5: un
7: també.
5: Un cable aere que, sí, va de Fillols a Rià.
7: Sí, i després convia la màquina que anava sota terra, sobre reis, dintre les galeries.
5: És el 63 que tanca el maner?
7: Sí, però hi havia hagut moltes greves de 55... 54, 55, hi havia hagut creves, però van continuar a treballar. I el meu pare va ser un dels darrers a sortir de la mina. I després va ser gerant dels xalets, dels cortalets, del Gavalpenc, seguint el senyor Saporta.
0: Quan

0: Avui faig memòria amb Magui Escapa. Sem a casa seva, aquí al carrer de l'Església, a Fillols, sobre el Cafè de la Unió. Parlem després del Cafè de la Unió. Ja sabem que ella és família Taurinyà, tota la família, padrins i el pare també, doncs naixins aquí a Fillols. La família de la mare venen de prop de Camprodon. Venen aquí el 1921. Venen a treballar.
1: Sí.
0: I què fan?
1: El meu avi va ser segaire, venia a fer treballar herbes, segar blats, i perquè no tenien gens de menjar. Doncs va venir a França, havia treballat antes, i després va venir a fer venir la seva família. Se van quedar 5 anys a Castell, sota la família Casas, i després van venir a Fillols, a la Torre, al mas de Fillols, la Torre.
0: D'acord, van tenir un mas aquí, es van instal·lar sí. En un mas, aquí a Fillols. Treballava al camp, també.
1: Sí, la meva mare va anar una mica a escola, però poc, perquè no tenien gent de sort. I bon, va anar a escola, també.
0: La vostra mare, que reprendrà, abans que vos, el Cafè de la Unió.
1: Sí.
0: Aquí, que era pas com ara, en aquell moment, el cafè, no?
1: No, antes treballaven con la... Els dies de paga, quan els maners sortien, que havien encaixat i que vinien a veure cafè, conyac, no hi havia tantes coses com ara. A veure el cafè, era més aviat vi, cafè, cervesa, una mica, alcohol fort.
0: En aquell moment, doncs, era fora que els miners que venien al cafè, segurament.
1: Sí.
0: Era això.
1: O els pagesos que seguien
0: sí, també els pagesos,
1: el dissabte a la nit o el diumenge a la vespre, quan havien tothom havia menjat les bèsties i tot, sortien una mica al cafè només. Ara es diu menja quasi per tothom cada dia, per anar al cafè.
0: Sí.
1: Antes no.
0: He dit que la vostra mare havia reprès aquest cafè. De fet, la padrina ja tenia aquest cafè, no?
1: Sí, els dos. El van comprar 1922.
0: Magui Escapa, vos naixiu a Fillols,
1: sí.
0: Aquí, l'any 54, el dia de la Festa Major.
1: Sí.
0: Quan és la Festa Major aquí a Fillols?
1: Era el segon diumenge de setembre, però com les escoles han començat més d'hora, han fet la Festa Major d'hora és final d'agost.
0: Ara la feu a la final d'agost?
1: Sí.
0: Aneu a escola a Fillols?
1: Sí.
0: En un moment que Fillols tenia escola?
1: Sí. Hi havia dues escoles, un de grans i un de petits, i després no hi va més una, i després en 83 va tancar.
0: És un moment en què el català és present tant a la família com al carrer o no?
1: No, jo només he parlat català amb els meus avis. Al meu casa tothom parlava francès. Hasta la meva padrina Torinyà, que estava aquí, ella me parlava francès també. És com això.
0: I els padrins vos parlaven a vos en català?
1: Els padrins del costat de la meva mare,
0: sí.
1: Que venien de Catalunya, sí, ells parlaven català. Ells sempre parlat català, qualsevol dia el rodel, el moment, és per això que parlo una mica, molt malament, però els meus pares no, sempre en francès. I no feien partir de la gent que a escola era prohibit de parlar català, doncs nosaltres en parlàvem francès. Però entre ells parlaven sempre català, eh?
0: Bé, els miners, els pagesos aquí a Fillols...
1: Parlaven català.
0: Parlaven català.
1: Sí. Quasi tothom parlava català, però quan se parlava amb els nanos que anaven a escola, tothom parlava francès. Sí. Feia xic de parlar francès.
0: Sí. I vos hi ha un dia que us poseu a parlar català?
1: Per això ha estat la meva llengua. He sempre parlat català. M'ha mancat quan he sortit, no pogué parlar català. Per això és la llengua igual que el francès. Ha estat que el francès es sé escriure i parlar correctament. El català no sé escriure i...
0: Com era Fillols en aquell moment, als anys 50? Naixiu al 54. Quin record teniu?
1: Un poble tranquil, que no hi havia televisió, que se feien burricades. Que...
0: Fèieu burricades, els veïnatges?
1: No.
0: Segur que sí.
1: No. Ben segur, com tothom, com tots els nens.

0: Feien coses, patates amb els pics de blat d'indi, coses que ara no saben el que és. No hi havia pas telèfon, no hi havia pas televisió. Ens enyoraven pas mai, eh? Hi havia sempre quelcom a fer.
1: I jugàveu allà on volíeu?
0: Sí, el país era nostre. Quan hi havia neu feien esquí amb les botes de febi.
1: Abans nevava més que ara?
0: Sí, nevava i feia més fred que ara. Hi ha carrers que a l'hivern no tenien d'anar perquè hi havia escandeles de cada banda dels taulats i nosaltres, quan no hi havia ni glaces, un ple de xucar.
1: Ah, sí?
0: Les candeles de gel.
1: D'acord.
0: Això era
1: tenien pas cap gust.
0: No, però era un ple. No tenien glaces a la vanilla. No sabíem pas el que era això.
1: Magui Escapa, ja ho heu dit, heu parlat de Cortalets, del xalet de Cortalets. Quan el 63 tanca les mines aquí a Fillols, el vostre pare és miner, és quan la família se'n va a Cortalets a l'estiu perquè sou els gerents del xalet.
0: El meu pare, sí.
1: I vos, evidentment, passeu els estius a Cortalets.
0: Bueno.
1: Com són aquells estius a muntanya? Quin record teniu?
0: De molts bons i de molts dolents.
1: Ah, sí?
0: Ah, sí. De pressa, sempre. El meu pare portava el que menjaven, tenia de baixar tres cops cada setmana, i després nosaltres havíem cuiner i gent que servien, nosaltres, bé, jo vaig ser a l'ajuda sempre i després m'ho vaig fer com els altres. No tenien televisió, no tenien una petita música. Veiaven el casino de Balatx, no hem pas mai sentit a parlar, però...
1: El casino de Balatx?
0: No, ens ha fet somiar.
1: Sí, sí, d'acord. Això era a finals dels 60, és això, no?
0: El 70.
1: 70, ja?
0: Des de 60... No hi havia pas cap casino a Balatx.
1: No, sí, ja ho he comprès.
0: Però des de 67, 6, 7, que pujaven... I fins que em som casat, en 74, no... Anaven així, coi.
1: I quina gent hi anava en aquell moment al xalet dels Cortalets?
0: Gent que feia muntanya, alguns, i gent que anaven a menjar, sobretot, que se feia bona cuina també, i doncs la gent sortint el diumenge, hi havia gent que venien amb autobús, que feien ramassatge, les carvers de Roussillon, que venien, els deixaven aquí al Coll de Millars, i després les 4x4 els portaven fins a al xalet, i del xalet anaven a la pica i tornaven a baixar a la tarda. I d'altres gent que venien a visitar, que feien els estiu per tothom, i n'hi havia que venien de vacances també. I gent del país que anaven a fer una repassada, com se deia.
1: Sí.
0: Bueno.
1: En aquell moment la pista era més bona que no pas ara.
0: Ah, sí, la pista sí. Era molt bé.
1: Sí. El xalet m'heu explicat que es va construir el 1896. Va ser el Club Alpí francès que el va construir.
0: Sí, bueno, va ser la família Saporta que se'n va tenir el pare de l'Antoine, li deien Napoleó, i després el Saporta, antes del meu pare, Antoine Saporta.
1: Doncs heu viscut vos uns estius de muntanya intensos.
0: Sí, intensos de riure, de plorar, de tot. Tot el que fa quan som més joves, quan ens anem a ballar les festes de ball i que nosaltres... Res.
1: Per això ploràveu, perquè no podíeu anar a ballar?
0: No, ploràvem pas, perquè feien altres coses.
1: Sí.
0: Però, bueno, feia dol que no pas sortir de sentir els companys que se n'anaven a les festes dels pobles que se feien a pertot i nosaltres sense quedar allà tal.
1: Però era fora que l'estiu, eh? De començaments de juny?
0: Sí, a final de setembre.
1: 4 mesos.
0: Sí.
1: I després, al setembre, tornàveu a Fillols.
0: Sí, a escola.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Magui Escap, estem a casa seva, aquí a Fillols. El vostre marit, Claude Escapa, que és l'actual batlle de Fillols, és professor, ja heu dit que us caseu als 20 anys, i el seguiu fora del país. Doncs passeu 10 anys fora...
2: Quasi 10 anys.
1: Fora del país.
2: Sí, me tornaven cada vacances.
1: Esclar, ben segur.
2: És per això que he pensat la lística està cada en el peu.
1: D'acord. La cançó de la lística.
2: Sí.
1: Ho comentarem.
2: Que ens...
1: Que us feia tornar al país,
2: sí.
1: És això?
2: Sí, sí.
1: Molt bé.
2: I el nostre fill també, li agradava
1: sí?
2: tornar aquí.
1: I quan torneu al país és quan repreneu el cafè de la Unió.
2: Sí.
1: Que ja recordaré que havia tingut la vostra mare
2: sí.
1: i la vostra padrina.
2: Sí.
1: Quan repreneu vos el cafè era tancat?
2: Quasi, no, tancat no, però no treballava, no havia, no se passava quasi res.
1: I vos en feu un cafè restaurant. Us poseu a cuinar, també.
2: Sí.
1: En aquell moment ja éreu bona cuinera?
2: Penso que sí.
1: I de què us venia saber cuinar? De qui us venia? De les àvies?
2: Sí, l'àvia. Una tia de Cornellà també, que cuinava molt bé. I després, quan eren al xalet dels Cortelets, hi havia cuiners que treballaven, que feien coses.
1: Ah.
2: I quan agrada no
1: us hi fixàveu? No,
2: sí, s'espia i feien coses i...
1: I del cafè de la Unió d'aquí a Fillols en feu un lloc apreciat amb una clientela, jo diria, també de personalitats, de gent coneixida, no?
2: Sí, n'hi ha alguns que són coneixits.
1: Com, per exemple, recordeu?
2: En Pascal Comolada.
1: S'estava a Bernet?
2: Sí.
1: En aquell moment?
2: Sí.
1: Sí.
2: Oh, no sé qui...
1: Venia a menjar aquí, sovint?
2: Sí. Quan se va casar vaig fer l'aperitiu de casament. Doncs.
1: Del Pascal Comalada.
2: Sí.
1: I en Calí venia també?
2: El venia per la festa. Per la festa posaven un bar sur la plaça, doncs estava més... En Calí sortia la nit més aviat, doncs el dia és el cafè. El cafè era més aviat el dia.
1: Perquè en Calí és de Bernet, no?
2: Sí, sí.
1: Crec que té germanes per aquí, Fillols, també?
2: Sí.
1: Qui més recordeu de persones? Bo, va venir després al Festival de la BD,
2: sí.
1: que va portar també un munt de gent coneixida, no?
2: Sí. L'Àlex Barbier, que es va morir l'any passat.
1: Sí, el fundador del
2: sí,
1: festival.
2: Sí, amb la dona van fundar això. Van fer marionetes, també. I després hi ha gent que passaven que s'ha sabut després qui era i que no volien que se sabés qui eren. I fent repeixos amb gent del Consell General, els Old Boys de Prada, que venien i en 30 anys he conegut molta gent.
1: Ha passat molta gent per aquí al Cafè de la Unió, eh?
2: Sí.
1: Quina ha estat la vostra especialitat com a cuinera?
2: N'he fet moltes de coses, però feia l'ànec amb morilles, el xai amb giroles.
1: Encara ho fan aquí al cafè?
2: L'ànec sí, fan. El girola, el xai no el fan com jo el feia. Jo feia una espatlla farcida i ells fan només costelles.
1: És més fàcil.
2: Sí.
1: Crec que és aquí, en el vostre cafè, aquí al Cafè de la Unió de Fillols, que es va signar la primera carta dels bistros de país.
2: Sí, bueno, és el Consell General que van fer el bistro de país, van signar la charta via en Christian Bourquin i moltes gent de la Chambre de Comerç, del Consell General, del Departament, que van venir a signar aquí.
1: I per què van venir aquí justament a signar?
2: Perquè que feia tot. La charta d'un bistro de país calia fer moltes coses. Un cafè, un restaurant i vendre altres coses també. Jo venia al diari. Tabac, el cafè, feien tot. Gelats. Després feia timbres. Gas.
1: I veníeu productes del país també?
2: Sí, també. Sí. Sí. Mel... Sí. Hi havia un productor d'ànec de foie gras,
1: sí.
2: que estava aquí a Fillols, venia d'aquest, un mel també.
1: I... Doncs complíeu tots els requisits
2: sí.
1: d'un bistro de país.
2: Una vitrina.
1: M'heu dit que per davant del cafè hi passava molta gent, que anaven a la pica del Canigó, ara ja no.
2: No. No, perquè nosaltres jugàvem 4x4 també, des d'aquí, on se podia sortir per la pista de balatx. Jugàvem 4x4 amb el xofa i els acompanyaven la gent al xalet dels Contelets. No més en amunt ni més avall, com volien.
1: Sí.
2: I la gent venia aquí, doncs el tiquet de sortir se prengui a la meva casa, doncs la gent venia i...
1: I ara no passen pas més per aquí?
2: No, els 4x4 okay. No existeixen. No. Doncs...
1: Però caminant poden passar per aquí davant?
2: Sí. Sí. El camí se surt més aviat del Col de Minyars, més en amunt, o dins del vilatge. Se surt l'Ajuntament, sí. Que se posa dret.
1: En canvi sí que des d'aquí a Fillols, la pujada amb burros a la trobada per Sant Joan...
2: Sant Joan te fan... La trobada surt de Fillols amb els burros. És el camí el més curt pels burros per pujar i el més fàcil. És pista ni és molt dolent, és un riu.
1: Sí.
2: La pista és un riu, tot el llarg, però els burros passen.
1: Passen
2: per
1: tot arreu.
2: A poc a poc passen per tot.

0: Magui Escapa, des de fa 30 anys sou la corresponsal de l'Independent a Fillols.
1: Sí.
0: Us agrada escriure?
1: Sí, no escric gaire perquè és un vilatge una mica secret.
0: Ah, sí?
1: No, quan se fa alguna cosa no es té de fer molta publicitat, tot se sap sense que, sense no, que no es digui res. Però hi ha coses quan hi ha algú, un naixement, un mort també, o coses...
0: Crec que Fillols té actualment uns 180 habitants, és això?
1: 190.
0: 190, doncs 190 persones no generen pas molta actualitat.
1: No,
0: per
1: sí.
0: En parlar al jornal.
1: No. No, és, bueno, la gent viuen, hi ha molts nens que van a l'escola de la Bressola, hi ha molt joves, des de 45 més avall, que són aquí, que viuen aquí, que han mirat de venir aquí d'aquest poble perquè són tranquils.
0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria amb Magui Escapa. Li he demanat quines músiques vol que posi en el muntatge d'aquesta emissió i la primera que m'heu demanat és l'Itaca de Lluís Llach.
1: Sí.
0: Aquell moment que diu quan surts per fer el viatge cap a Itaca. Per què voleu aquesta cançó?
1: Perquè ja va 47 anys que sóc casada. Ens coneixem d'aquí molt temps i m'agrada que continuem la nostra Itaca, que hem sortit tots dos.
0: El camí cap a Itaca.
1: Sí, tots dos. Quan vol el nostre fill, també.
0: D'acord. Heu parlat també de la listica, aquesta listica que us tira al país, quan sí. Seu a fora del país, no?
1: Sí, quan hem sortit ens atrigava de tornar.
0: Què us mancava quan éreu fora? Perquè on veu anar aquells 10 anys fora del país?
1: A costat de Lyon, a Toulouse, fent Carcassonne, a Toulouse, a l'est, sí. A costat de Lyon. No ser sols, no tenir cap família tocant, cap família ni companys que no sortin. Hem trobat companys d'altres,
0: sí.
1: Que són encara, malgrat els anys, que són props, que sent molt bé, però ens ha sempre mancat... algú que guardi el nen quan tenien gas de sortir. Com nosaltres ens guarda molt de tenir les nostres petites nenes.
0: Ah. Veu estar 10 anys fora del país i finalment podeu tornar.
1: Sí.
0: El vostre marit, Claude Escapa, és professor,
1: sí.
0: I és per això doncs, que aconsegueix una plaça aquí.
1: A Prada. Sí.
0: Professor de mecànica.
1: Sí.
0: Una altra cançó, no, una música, una sardana,
1: sí.
0: De René Picamal. Se'n diu Poble de Fillols.
1: Sí.
0: Crec que els de la mil·lenària passaven sovint per aquí també, el Cafè de la Unió.
1: Sí, però la festa ja venien a menjar cada any per aquí i enguany han fet 30 anys que venien a Fillols a jugar i hem fet amistats amb molts. He conegut els músics, els jornals i em fa cor dels de tenir quan venen... Els nens venen a veure'm i...
0: Ah, molt bé. Hauríem pogut escoltar també la sardana La Nina de Fillols, d'en Galdric Vicenç.
1: És ell que l'ha fet.
0: Per qui l'ha fet, aquesta sardana?
1: L'ha fet per jo.
0: Ah.
1: Perquè ha comprat una casa tocant de la meva. Hi ha 10 metres que ens separa.
0: Ah. Amb en Galdric Vicenç.
1: I quan surt algú ven a la meva casa. Aquest dematí ha vingut a veure el cafè amb jo.
0: Ah.
1: Com me fa força pe quan ven.
0: Molt bé. I us va fer aquesta sardana,
1: sí.
0: La Nina de Fillols. Bé, escoltarem Poble de Fillols.
1: Sí.
0: I després, a la fi, m'heu demanat també una cançó de Calí.
1: Sí. Calí no és pas de Fillols, veritablement, però és el nen del poble. En Calí és quasi de Fillols. I ha fet, hi ha passat molt temps també, i les seves germanes se queden aquí, i ells són amb les seves germanes.
0: Magui Escapa, estic molt content que m'hàgiu acollit a casa vostra, aquí ben bé al centre històric de Fillols, més centre no pot ser perquè és sobre del Cafè de la Unió, darrere l'església de Sant Feliu, una església romànica.
1: No sé si es diu darrere o davant.
0: Ah, davant? L'entrada on és?
1: L'entrada es fa...
0: Per aquí, al costat d'aquí?
1: 30 metres d'un banc i de l'altre...
0: Ah, d'acord.
1: Sí.
0: Bon, al costat, doncs, diguem-ne.
1: Sí.
0: Al costat de l'església de Fillols. Maria Escapa, gràcies per
1: moltes
0: aquesta memòria.
1: Moltes gràcies a vosaltres també.
0: Bon dia.

La sardana Poble de Fillols, de René Picamal, amb la cobla Mil·lenària, una de les músiques que Magui Escapa ha volgut que acompanyés la memòria que he fet amb ella a casa seva, a Fillols. Després de l'enregistrament, m'insisteix, parleu de la Mil·lenària. Els estima molt, els músics i a llurs fills. Ho ha explicat. Fa 30 anys que van a Fillols per la Festa Major. Abans hem escoltat Calí, molt lligat amb Fillols. El grup Pamboli, amb la Listica del disc del 1981 i Itaca de Lluís Llach, cançons que m'ha demanat Magui Escapa. Després de l'enregistrament em continua explicant coses de Fillols. Ella hi va néixer el 54. Em diu, no va ser fins al 59 que les cases van tenir aigua corrent i les clavegueres es van construir el 68, abans calia agitar el pot a la ribera. Un vilatge que abans havia estat molt dividit, em diu, entre els blancs i els rojos. Hi havia dos cafès, a un hi anaven els blancs i a l'altre els rojos. M'assegura que ara això ja no passa. Memòria. La nostra

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
2: De Ràdio Arrels.

0: Mentrestant, el meu enamorament per en David s'alimentava contínuament amb nous descobriments de la seva manera de ser. Amb els embats que l'inici de la guerra ens procurava, semblava que el cor i el cap del meu company, que tan sovint van separats en els humans, s'haguessin connectat íntimament, impulsant i bategant junts i en la mateixa direcció. Els batecs d'un cor generós i els impulsos d'un cap esplèndid feien camí plegats. A la fredor de la seva intel·ligència, el cor hi afegia la sensibilitat, el sentiment. Però també a l'inrevés, quan el seu cor es desbocava, el cap procurava guiar-lo, però mirant de no ofegar-lo. Vull dir que en David no imposava allò que el dictava la raó, eliminant la força dels sentiments, sinó que, i perdoni, però em sembla important, aconseguia que aquests sentiments polissin i completessin el seu raciocini. Segurament era per això que la seva sensibilitat envers el patiment dels altres no l'afeblia, més aviat al contrari, l'enfortia, l'encoratjava. No sé massa bé com explicar-li. En canvi, el que sí que podria explicar-li, i amb detall, era el desig creixent que em posseïa i que cada vegada controlava més difícilment. Memòria d'uns ulls pintats, de Lluís Llach, editorial Empúries.
1: Esquitxos de llibres.
2: Amb en Pere Manzanares.
1: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Salelles, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua perd la identitat. Us hi heu fixat? Com el que semblaria ser el mateix mot pot ser, segons com, masculí o femení i canviar de sentit? M'explico. Mireu, per exemple, pols. Si parleu de la pols, l'haureu de treure amb l'aspiradora, sobretot si sou al·lèrgic. També podeu parlar de xocolata en pols o de llet en pols. En canvi, el pols, el masculí, marca els batecs del cor. Podeu tenir el pols accelerat si correu. I el sentiu a la caròtida, al canell o a les temples. A veure, temple és un altre exemple. La temple, a prop de l'orella, amb una A final, i el temple, amb una E final, que és l'edifici dedicat a les pregàries i a la devoció. De la mateixa manera, direm el terra i la terra. La terra és el nostre planeta. El terra és el sol. El sol, pas el sol. Quan caminem, trepitgem el terra. I el terra pot ser de terra o de sorra, poc importa. Un altre exemple és el llum i la llum. La llum és el fenomen lluminós que produeix el sol o els fars de la botura, o l'espelma. I el llum és l'aparell que il·lumina. Abans de dormir, apaga el llum de la tauleta.
2: La Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua. Un programa proposat per l'associació Ludopia.
4: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
5: La Ronda. Un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus.
6: I benvinguts a tots i a totes a Ràdio Arrels, seu en directe sobre Ràdio Arrels. Som el 12 de març, 12 de maig, i amb nosaltres encara una nova sessió amb la Ronda. Xavi, Joan, Pablo, bon dia.
7: Hola, molt bones. Aquí estem els tres responsables i irresponsables d'aquest programa de la Ronda, també altrament dits barra bam selectors, aquí a punt de començar.
6: Sí, molt bé. I estem actualment al Nautilus en directe, doncs hi ha públic, perquè avui també hi ha un vernissatge d'una exposició que es diu Le ciel dans la poche, i doncs hi ha molta gent per aquesta ocasió. Podeu venir a veure, podeu venir a menjar, podeu venir a aprofitar, podeu venir per veure el directe. Nosaltres anem a escoltar el que van a passar la nostra ronda preferida, i ens trobarem, com de costum, farem un format, una hora de música, xerrades, parlant d'artistes, i després una hora només de música. Doncs moltes gràcies des de casa, des de Catalunya Nord i des de Catalunya Sud, si esteu a Catalunya Sud, a casa. I ara us escoltem la ronda, podeu començar.
7: Doncs comencem ja, començarem als Pirineus.

Doncs això és Arnau Obiols des del seu Ocell Tambor, l'últim llançament amb un tema que es diu Setmana. I res, anirem dels Pirineus i de Catalunya fins a Occitània per escoltar el nou treball de Cocanya, Flam Folklore, és com es diu l'àlbum, editat per Pagans i Bongo Joe, i hem escollit una cançó que es diu Fora Banda, que és una reivindicació del folklore i sobretot de la llengua occitana, posant-la com posen en primer pla, diguem-ne. Anem a escoltar doncs a Cocanya.

Vinga, doncs ens anem d'Occitània cap al País Basc. En aquest programa ho diem molt fort als imperis en general i als estats-nació, i avui doncs saltem d'Occitània al País Basc, i ara escoltarem un tema, Sindicatua, dels Neu Gorriak, un tema que trobem en el disc Salam Agur de l'any 96 i publicat a la discogràfica És en el Senki. És en el Senki vol dir, diguem-ho fort, és Say It Loud, com ho veia en James Brown. Endavant.

0: la ronda és a Gels en el Noctilis. Pablo, la proposició següent.
1: Vinga, doncs ens anem des d'Egipte, ens anem cap a, una mica més cap a l'est, ens anem cap a l'Iran per escoltar Mohammad Nuri, un cantant, dels cantants més populars del folk i del pop a l'Iran, un treball que trobem en un recopilatori extremadament interessant i recomanable, Pomegranats, un recopilatori doncs, sobre música pop, folk, funk iraniana dels anys 60 i 70.

després d'aquest petit viatge per l'Iran, anirem fins al Sudan, anirem a escoltar Abu Baida Hassan en Istanbul. Abu Baida Hassan és de l'ètnia Shaghiya del Sudan i és un dels, podríem dir, personatges més importants de la música del Sudan dels 70 i els 80, un personatge que sobretot el que aconsegueix és mesclar moltes de les músiques del Sudan i una mica com unificar-les i fer-les modernitzar-les per el que eren els discos en aquella època, les gravacions dels 70 i els 80. Com el tambor, que diríem que és un tambor, però no és un tambor, sinó que és un instrument de corda, diguem-ne, que és el que sona i és el instrumentista i cantant d'aquesta música del Sudan, que anem a escoltar directament. Anem a escoltar una cançó que es diu que has de trobar el teu propi amor. Anem a escoltar-lo, doncs, i a trobar-lo.

retourne au Portugal amb el Sergio Gomino, que participa a la Revolució de Claveis, una obra original de folk music. Escolta Mar Alta.

0: passar por aquí.
1: Vinga, va, doncs des de Portugal ens anem cap a, tornem cap a, cap a Catalunya per escoltar L'home i l'elefant de Roger Mas, que he dit de Roger Mas, la veu de Catalunya, amb aquest clàssic Northern Soul, Made in Soul Zone.

Doncs bé, seguirem amb versions curioses del Soul, en aquest cas un tema de B.B. Seaton, en versió de New Age Stapers, des del seu àlbum, segon àlbum Action Battlefield. New Age Stapers, una formació al voltant de Ono Sound, del segell Ono Sound i d'Adrian Sherwood, el qual hi ha pues, des de Ari Up, i en aquest cas fins a altres músics com Skim of Fox, i tot una mica la Style Scott de la bateria, tot una mica al voltant del que era l'escuderia d'Ono Sound, i en aquest cas amb la veu invitada d'una joveníssima Nene Cherry. Anem a escoltar aquest My Love.

0: sleighs. Alice was there in a wonderland, staring far away. I did a reggae last night.
1: Vinga, doncs ens quedem a Jamaica i ens anem a escoltar Don Peter Tosh amb els The Wailers amb Rasta Putiton.

0: Schupterlo.
1: Això era Peter Tosh al capdavant dels Wailers, en aquest cas li tocava fer de solista, i ara seguirem el Carib, però canviarem una mica el ritme, anirem a escoltar una mica de cúmbia, anirem a escoltar un disc que es diu Ferrero Dubs, i en aquest cas anirem a escoltar els Gaiteros de San Jacinto amb Carmelo Torres al capdavant, i això remesclats en format dub per el senyor, en aquest cas el...
2: De quin any és?
1: Això és d'aquest any, del, és un, uns dubs de, editats per Llorona Records i Disco Específico de Ferrero, que és el nom de l'artista. Anem a escoltar doncs aquestes Las Mellas.

0: posició 5 és que el gran cant d'opera el
1: Luciano Pavarotti.
0: I ara en jovent, composició del
1: Henry Mancini.
0: Gràcies.

Vinga, doncs ens n'anem cap a Londres a escoltar la Little Sims, una rapera anglesa que s'inspira, diguem-ne, d'altres ritmes més enllà de la hip-hop, el ritme blues, el reggae, i en la seva música també veiem d'alguna manera les seves arrels africanes. Amb vosaltres, Tiff.

0: Doncs amb Little Sims tanquem la primera part del programa, la part en la qual us donem la xapa. Recordar-vos sobretot que podeu venir-nos a veure, que podeu ximar i menjar i fins i tot si haguéssiu vingut avui haguéssiu provat cireres de Ceret que teníem aquí per la concurrència. Però en tot cas passarem a la segona part en la qual anem posant música, fem allò que se'n diu una sessió. Bueno, aquí hem sigut Barrabam Selectors.
1: El Barrabam Selector pensa que és disc vinils exclusivament a l'emissió. És una gran cosa per nosaltres, el directe del Nocheus també. Pablo?
2: Vinga, bona setmana i bona música.

0: Bon, bon, bon. Ei, doncs aquí estem. Aquesta era la darrera cançó que ha sonat avui dels Barrabam Selectors aquí al programa de la Ronda.
1: Nautilus!
0: En el Nautilus estem ja, doncs, d'això, despedint-nos ja del programa. Moltes
1: sí,
0: gràcies, Laura.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Hem fet dues hores, de les 8 a les 10, com previst. Gràcies d'haver seguit aquesta sessió de la Ronda en directe, doncs, al Nautilus. Estem al Nautilus en directe i potser esteu a casa esperant. Doncs moltes gràcies per aquestes músiques que heu passat. Hi ha hagut una mica de música africana, una mica amb sonoritats catalanes, semblava que era una mica de graia, hem sentit.
0: Bueno, hem sentit... Hem escoltat una mica de tot, però en tot cas, gràcies, no sé si n'ha sonat cap en un moment, però sí que ha sonat alguna cosa semblant, diguem-ne, provinents de Grècia, diguem-ne, que tenien una sonoritat en algun moment d'aquest d'allò, i també del Marroc, de fet, sens dubte, aquestes sonoritats que teníem ara just darrere amb el Mahmoud Gunia. En tot cas, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Perquè és venir discos, escultura.
1: Sí, és una... sí, pinxen amb vinils, estan en directe amb tota la tècnica i tot,
0: Dels tres tenim un que és molt, molt activista i quasi del vinil, senyor Joan?
2: Gràcies al Xavi, el operato!
1: Sí, no us oblideu que hi ha tres persones per la Londa, i el Pablo, i el Xavi, i el Joan.
0: I la Laura.
1: I jo la tècnica, doncs, em dic Laura, si no em coneixeu. Gràcies al públic, també. El públic ha participat, són aquí, podeu participar si voleu, és tots els dimarts al Nautilus a Perpinyà. Si no sabeu on es troba davant del Barralí, és d'aquest costat, Saint-Martin. Ens trobarem la setmana que ve, doncs mateixa hora, de les 8 a les 10. Bona nit a tothom.
3: La Ronda, un programa de ràdio on música i paraula ens acompanyen en un viatge per la Mediterrània i el més enllà, amb el suport del Nautilus.
4: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
6: Ja ho dèiem ahir, el principal canvi, punt d'interès de les previsions meteorològiques dels pròxims dies seran les temperatures. De moment són gairebé normals, tot i que ja comencen a tenir una tendència a la baixa. Màximes aquesta tarda a la plana del Rosselló de 22 graus, 20 al Vallespí, 18 al Conflent, 14 a Cerdanya, 11 graus al Capcí. Són les mínimes que sí que baixaran, que fins i tot seran fredes, ja que demà a la matinada tindrem 2 graus de mínima al Capcí a Cerdanya, 3 a l'Alt Vallespí, 9 al Vallespí, 10 al Conflent, 13 graus de mínima demà al matí del banc de Perpinyà, on la tarda, amb un temps variable com a tot el país, tindrem 21 graus, 20 graus de màxima demà a Ceret, 18 a Prada, 12 a Sallagosa, 10 graus a Formiguera. Dijous, un temps on dominarà el sol, excepte potser cap al Vallespí durant la tarda, amb alguns xàfecs. Divendres, en canvi, la situació serà molt més inestable, cel cobert durant gairebé tot el dia i precipitacions possibles en qualsevol punt del país. El cap de setmana, sobretot dissabte, serà més tranquil, dominarà el sol, però en canvi les temperatures continuaran mantenint-se molt per sota de les normals, amb mínimes anunciades de 0 graus, per exemple, a Cerdanya, on el termòmetre no passarà dels 13 graus durant la tarda.
5: Ràdio Arrels. Ràdio...
7: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels,

0: Ràdio Arrels.
1: Urbanyà 95.5.
2: S'altre dia de pagès, caminant vaig creuar tot Calamiro. Me sentia jovenet, recordant anys fora cap preocupació. Era com una pel·li i el protagonista era jo. Cada vespre en el conjunt lligàvem un poc

i el temps va ser qui em posa en el meu lloc. En sofocte vaig jugant, se pagàs el peu m'hi vaig quedant tot sol.

temps. No saps com t'enyorava. Jo anar fent, pencant com de costum. Ara faig torn nocturn.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

Ara vés-te'n cap a casa i demà seràs nou. Matí unes rialles,

0: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Perpinyà, 95.